0: el Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power, cut the sauce.
2: It's Licks.
3: Mita, dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixes.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort.
1: I jo et dic, hi són.

0: Gírate, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita la tía!
0: ¡Baja, corra!
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El pentina et fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: amor.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat?
1: Que
3: s'ha borrat què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res. Tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no, que no.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

mirar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren, sóc l'alè d'un

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Yeah, best

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-ho, trenca-ho.

Guerra Cuadra, Villafranca de

l'espai, fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins ciperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dans i una aspiradora és el seu nas.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des de Marroc, tant per mar com travessant també la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, mentre que Ceuta reclama mesures més contundents i també l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Benianzar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre que la Comissió Europea ha ofert també el suport del Frontex. La crisi ha provocat també tensions diplomàtiques amb Itàlia, després que el seu govern suggerís restringir l'espai Stegen amb Espanya, fet que ha motivat també la convocatòria de l'ambaixador italià a Madrid. En l'àmbit polític, el PP i Vox reclamen més contundència amb el control fronterer, mentre que Sumar defensa una resposta basada en criteris humanitaris. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució de la situació. I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per escollir 7 gigafactories d'intel·ligència artificial a Europa amb una inversió prevista de 10.000 milions d'euros. Mora la Nova opta per acollir-ne una amb una candidatura conjunta amb San Fernando de Henares, liderada també pel govern espanyol, i un consorci públic o privat on també participa la Generalitat. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal gràcies a un acord entre el govern de Guanyem i Esquerra i el PSC, que s'abstindrà al ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el Parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model de cinema Truffaut i també reforçar el control del servei de neteja i completar la reforma del carrer de la Creu. I un home de 82 anys moria ahir ofegat en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida, malgrat la ràpida intervenció. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya. I Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte atracament que va tenir lloc ahir en una joieria del centre comercial Mataró Park. El cos policial va rebre un avís d'un incident a l'establiment del complex i es van activar efectius del cos per atendre la situació. A les xarxes socials han circulat també vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades, però els Mossos d'Esquadra no confirmen la vinculació amb el fet en qüestió. I el Barça, que ja ha començat a posar la nova gespa a l'Spotify Camp Nou, mentre el primer equip masculí continua entrenant-se a Anglaterra, on avui s'enfrontaran amb el Birmingham City en el segon amistós de la pretemporada.
0: Notícies en xarxa.

0: ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com que no espera resposta.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Laram. En mobilitat, tres incidències dificulten en aquests moments la circulació a les carreteres i deixen carrils tallats. Una a l'AP7 a Gelida, direcció Barcelona, una altra a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, també direcció Barcelona, i una tercera a l'AP7 a la Roca del Vallès, direcció Tarragona. I en clau política, Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant també la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, mentre que Ceuta reclama mesures més contundents i l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beni Enzar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert el suport de Frontex. La crisi ha provocat tensions diplomàtiques amb Itàlia després que el seu govern suggerís restringir l'espai Schengen amb Espanya, fet que ha motivat també la convocatòria de l'ambaixador italià a Madrid. En l'àmbit polític, el PP i Vox reclamen més contundència en el control fronterer, mentre que Sumar defensa una resposta basada en criteris humanitaris. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per tal de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació. I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per escollir 7 gigafactories d'intel·ligència artificial a Europa amb una inversió prevista de 10.000 milions d'euros. Móra la Nova opta a acollir-ne una amb una candidatura conjunta amb San Fernando de Henares, liderada pel govern espanyol i un consorci públic o privat on també participa la Generalitat. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal gràcies a un acord entre el govern de Guanyem i Esquerra i el PSC, que s'abstindrà al ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el Parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar també el control del servei de neteja i finalment completar la reforma del carrer de la Creu. I un home de 82 anys va morir ofegat ahir en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida malgrat la ràpida intervenció. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya, mentre que Protecció Civil recorda que des de l'inici de la temporada de bany també s'han registrat 15 morts a les platges i 5 més en rius, llacs i pantans. I pel que fa al temps, avui predomini del sol amb alguns núvols baixos, sobretot que hem tingut a primera hora al litoral. A la tarda sí que creixeran també nuvolades que deixaran tempestes localment fortes al Pirineu, Ponent i a la muntanya.
0: Notícies en xarxa. Obrim per vacances.

0: No patiu, sí, sí, esteu a l'obert per vacances. I sí, sóc l'Enric, no pas la Núria. I és que avui plego veles, tanco barraca, adeu-siau i fins aviat, ja que jo agafo vacances. Això sí, tornaré a estar amb tots vosaltres al setembre. Home, ara que ens hem fet amics, no voldria pas perdre'm al final de temporada. Així que la Núria m'ha cedit aquest inici, tot i que no sé pas si ha fet gaire bé. Si ja n'està prou segura...
1: Estirat damunt sa barca, te som dolent.
0: Bé, sí, com sigui, jo tiro milles. I és que avui en dia plantejar-nos si preferim treballar a l'estiu o per contra fer vacances i tenir lliure un mes on tot estigui menys massificat té tot el sentit del món, però no és pas una cosa que els nostres avantpassats propers poguessin escollir. De fet, fins no fa tant, les vacances d'estiu no existien, les vacances a seques, vaja. I és que amb el diumenge lliure i no pas sempre, el treballador n'havia de tenir prou i de sobres per a poder recuperar forces, renovar energies, passar un temps d'esbarjo i gaudi amb la seva família, anar a missa, pobre de qui no hi anés llavors, o posar en ordre tota la casa. Això en el millor dels casos, perquè, com diem, els dies festius no han estat pas sempre quelcom del que tothom n'hagi gaudit. I és que va ser gairebé fa un segle que el 1931, amb la llei del contracte del treball de la Segona República, s'establia un dret de 7 dies de vacances pagades a l'any per tots aquells treballadors assalariats. Imagineu-vos com deuria aprofitar-se aquella setmana. I, de fet, al camp, si mirem cap a la mainada, en aquesta ocasió, les vacances d'estiu lliures d'escola, el juliol i l'agost, no van pas néixer pel lliure, no, no, sinó que els nens i nenes deixaven d'anar a l'escola per poder així ajudar a la família amb la sega i la collita.
1: Faré de tota la meva vida, sigui un viatge com aquest.
0: Així que avui us demanem això, gent de bé, estimades i estimats oients. A l'estiu preferiu treballar i fer vacances en un altre mes o fer-les com la majoria? Envieu-nos àudios, missatges, volem saber de vosaltres, sigui com sigui. Quan les feu, recordeu que els drets que tenim, com ara les vacances, no van pas venir amb un llacet, sinó que van ser buscats, manifestats i lluitats per generacions que anhelaven un futur millor que el seu present. Com sempre dic, el dret a manifestar-se s'aconsegueix manifestant-se. Apa, me'n vaig a gaudir d'aquest descans que van lluitar els meus besavis i rebesavis, però abans, Núria, tenim un fantàstic programa per acomiadar aquest juliol i entrar de ple a l'agost. Molt bon dia i gràcies per aquest espai, eh? Moltes gràcies, Núria.
2: És xulo començar el programa, no? És xulo arrencar.
0: Sí, sí,
2: és
0: home,
2: com que et vas aclarint la gola mentre parles, no?
0: Sí, absolutament. A més, jo no soc de cafè, sí, i tant. I els que ens agrada xerrar, escolta'm, sí. tu i jo ho tenim fàcil, eh?
2: Sí, és un primer contacte amb l'actualitat, amb la realitat, diguéssim, amb els oients.
0: Sí.
2: Molt bé.
0: Així és.
2: Enric, que marxes, però escolta, no pots marxar encara, que tenim dues horetes per davant, encara per fer, eh?
0: I dues horetes molt xules, eh? Sí. Que he vist el sumari. Escolta, Núria, quin mones, tancament de juliol, eh?
2: Mones, sí. Avui tanquem juliol, tanquem una etapa per molta gent també, que ja veu les vacances a tocar de la porta, i això, i però no volem xafar-li la guitarra a l'Enric, però li demanem que torni abans de tancar programa per,
0: sí.
2: per acabar-ho de rodonir, per posar el llacet.
0: Mira, dos cops tornaré, sí. Imagina't.
2: Com vols dir dos cops?
0: Home, al mig programa i al final.
2: Ah, i tornaràs a marxar pel mig?
0: No, jo em quedo. No, em refereixo al programa d'avui, eh? Que tornaria a les 10
2: sí,
0: i a les 11.
2: Sí, amb això comptàvem. Molt bé. Avui preguntem això, si ho preferiu, i si podeu triar, sou superafortunats, si preferiu treballar a l'estiu o fer les vacances durant l'estiu. Clar, hi ha gent que treballa a l'estiu i no fa vacances. Vull dir que emplea el temps de vacances per treballar, no? Bàsicament els estudiants.
0: Doncs sí, la veritat és que...
2: Que les perden.
0: Sí. I mira, és el que dèiem, eh? Nosaltres ho tenim molt bé, de fet, però, ostres, no tothom és tan afortunat, eh? Inclús no només estudiants, sinó que tenim gent que està treballant sota el sol, eh?
2: Sí. Una forta abraçada, justament, avui li volíem dedicar al programa a tota aquella gent que està patint la calor perquè tenen feines que treballen a la intempèrie i que la calor els apreta i la veritat que cuideu-vos molt. Sobretot doncs
0: sí,
2: aneu molt
0: sí,
2: en compte.
0: Sí, sobretot.
2: Ai, Enric, doncs vinga, anirem recollint tots els àudios i tots els inputs que ens facin arribar als nostres oients i a les 10 en farem resum de tot plegat. Treballar sí. o fer
0: en tindrem molts, Núria, avui? T'aviso.
2: Sí, ja ho saps, ja pas fem
0: calaix. Ja en tenim
2: calaix.
0: Alguns, sí.
2: Perfecte. Doncs fins ara, Enric, moltíssimes gràcies per arrencar
0: Salut.
2: El programa. Salut.
0: Bon programa.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: I a més amb aquesta cançó tan xula d'Antònia Font amb què ens ha proposat començar l'Enric de Cardedeu. Vinga, fantàstic. Avui és un exemple, l'Enric, de totes aquelles persones que marxeu de vacances. Doncs justament d'això parlarem, de com hem d'afrontar un cap de setmana que serà intens, molt intens, massa segurament a les carreteres catalanes. Parlarem de com preveu aquest cap de setmana de canvi de juliol i agost al Servei Català de Trànsit i sobretot us farem recomanacions perquè gaudiu la carretera i no la patiu. Després arribarà el podcast que ens porten des de la Nova Ràdio per donar-nos consells i apunts sobre com utilitzar bé la llengua catalana. Desperta el català. A Mas de Barberans us convidarem aquest cap de setmana a una fira de fibres vegetals. Com es treballen de manera funcional i també artística. A les 10 arribarà un reportatge que us donarà més pistes o més recollirà més veus sobre què implica treballar a l'estiu per totes aquelles feines que són típicament estiuenques i que algú les ha de fer mentre la resta descansem. I atenció perquè coneixerem una empresa d'Altafulla que es diu Chatarra Produccions i que tenen molt a veure amb la casita de Bad Bunny. Ja ens ho explicaran des d'Altafulla, l'Eduard Virgili, d'aquí una estona. I encara tancarem amb un parell de continguts. Us recomanarem una tanda de videojocs, si és que us voleu passar una part de l'estiu jugant també tancats a casa, no?, amb l'ordinador, videojocs. Això és la recomanació d'abans que s'acabi l'estiu. I també us proposem una activitat, tot el contrari, a l'aire lliure, passejant pels entorns naturals de Sant Feliu de Codines. Un programa xulo-xulo, molt intens, molt interessant, com sempre que fem amb 70 ràdios de tot Catalunya i que avui, divendres 31 de juliol, és l'últim d'aquest mes. Benvinguts a l'Obert.
3: Obert per vacances.
2: Últim Obert per vacances d'aquest mes i també d'aquesta setmana, que, a més de tot, és divendres i coses que es tanquen i coses que s'obren. A partir d'ara, a Girona FM, amb la nostra connexió diària, saludarem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Mira, tu t'encarregaràs de fer la ronda d'actualitat durant aquest mes d'agost, em sembla, no?
4: Així és.
2: Així sí,
4: és. Se'n va de vacances i apareixem.
2: Apareixem. Doncs vinga, Pau, et toca parlar-nos sobre el sector turístic de Girona, que preveu un agost amb ocupacions d'entre el 80 i el 90%. Són xifres, dieu, similars als dels de l'any passat.
4: Sí, els càmpings, per exemple, el juliol han tingut una mitjana del 70% d'ocupació i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve, amb pic de plena ocupació durant les primeres setmanes. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada 2025, tot i que podrien ser lleugerament millors a la zona del Pirineu. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%, tot plegat però marcat per les reserves de darrera hora.
2: No tenim tall de veu,
4: Posarem després el de l'Ajuntament de Girona.
2: Perdona.
4: Que acaba d'arribar a última hora.
2: Molt bé, fem un canvi en el guió. Justament d'això t'anava a parlar, de l'Ajuntament de Girona, el govern municipal, que sembla que ja en teniu, no sé si fins a quin punt provisional, heu aprovat el nou cartipàs gràcies a un acord amb el PSC, no?, que s'absté en la votació.
4: Així és, ara mateix en marxa aquest ple municipal extraordinari i els socialistes que s'abstindran en aquesta votació del ple després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que el supervisi i que estarà integrada per membres de les dues parts. Podem sentir en aquest cas l'alcalde Lluc Salelles en aquest ple que ara mateix està en marxa.
5: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present. Però també vull aprofitar per dir que aquests són tots ells projectes que també hem anat treballant durant aquests 3 anys i que l'acord, en tot cas, el que fa és impulsar-ho encara més.
4: En el pacte per facilitar el cartipàs destaca la màxima protecció del Parc Jordi Vilamitjana en la línia de l'acord adoptat a la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat pel nou campus de salut, on es comprometen les administracions a buscar alternatives a l'edificabilitat prevista sense que suposin cap endarreriment del projecte del complex sanitari.
2: I heu tingut un ensurt sense víctimes, això sí, a Figueres, a l'escola Salvador Dalí, s'ha enfondrat part del sostre del gimnàs.
4: Així és, els bombers van rebre l'avís de l'incident ahir cap a les 8 del vespre després que els veïns sentissin el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament es van desplaçar a l'indret. Aquest divendres es farà una nova inspecció amb arquitectes municipals, bombers i Generalitat per fer una valoració completa dels danys.
2: Perfecte, doncs, Pau Vilafanya, des de Girona FM, benvingut. Benvingut a l'equip de l'Obert per Vacances i bon cap de setmana.
4: Moltes gràcies, igualment.
2: A Rubí retrobem el company Albert Soler. Albert, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
2: I parlem d'una notícia que ens aporta una detenció. Els Mossos han detingut el presumpte piròman que va provocar 3 incendis, això, a la comarca de l'Anoia.
6: Sí, es tracta d'un home de 58 anys a qui l'acusen de provocar l'incendi forestal del municipi de Carme, originat el 6 de juliol d'aquest any i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2130, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb un incendi de la mateixa zona el 28 de juny passat i un altre ocorregut el juliol, en aquest cas de fa 2 anys, del 2024. La detenció es va practicar dilluns 27 de juliol i el jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat.
2: I encara parlem d'un altre ensurt, el que va obtenir ahir al Mataró Park, que era, es tracta d'un atracament a una joieria amb el centre comercial ple de gent.
6: Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest presumpte atracament que va passar ahir en una joieria d'aquest centre comercial, el Mataró Park, molt conegut a la zona del Maresme, que va passar cap a 6:45 de la tarda, per tant, en plena activitat comercial. Des de la policia catalana no s'han ofert més detalls d'aquest fet, però a les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades sortint de l'establiment. De fet, diversos testimonis han explicat al 3CAT que tot va passar molt ràpid i que van ser moments d'angoixa. Una d'aquestes persones ha explicat que l'equip de seguretat del centre els va fer tancar totes les botigues i refugiar els clients que poguessin a dins.
2: I ara fa dies que no en parlem massa, però continuem en alerta per la pesta porcina africana. Se n'han detectat 9 casos, un nou cas.
6: Sí, la Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona d'alt risc, en aquest cas dins el terme municipal de Barcelona, de la capital catalana. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix ja a 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre de l'any passat, s'han analitzat més de 10.000 senglars, dels quals més de 9.800 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars més dins la zona infectada. Recordem que hi ha la zona d'alt risc i la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars.
2: Bé, per acabar, encara que sigui ràpidament, una notícia cultural. Barcelona ha fet balanç de l'última edició del Grec.
6: El Festival de Música i Teatre d'Estiu de la capital catalana ha tancat l'edició 2026 amb més de 142.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. L'edició dels 50 anys ha ofert 96 espectacles en 58 espais d'arreu de Barcelona. El Teatre Grec, aquell que està a l'aire lliure, a Montjuïc, ha tingut una ocupació del 96% i s'hi han fet més sessions i s'han registrat un increment de 7.000 nous visitants. En aquesta 50a edició ha venut totes les entrades de muntatges com l'Òpera dels Tres Rals, el Grec 50, Hidden Records, les Flors Prohibides o el Pacte de l'Oblit. El Grec acaba avui, aquest divendres, amb Tao Dance Theater, amb les entrades també exaurides.
2: Bones notícies, doncs, per tancar la ronda de connexions amb Rubí. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
2: La propera connexió ens du, com sempre, a Terres de Ponent o a Lleida. Quim Gasó, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
2: Ai, fa calor a Lleida?
7: I tant, molta, i en continuarà fent.
2: Lleida assoleix la temperatura més alta del país en el segon dia de l'onada de calor. Termòmetres enfilant-se fins als 41,3 i els decimals en aquest cas són importants perquè acaben de rematar-ho. 41,3 graus a la capital del Segrià.
7: que no va ser l'únic lloc del territori on la temperatura es va enfilar per sobre dels 40, que es va superar també en diverses localitats de Ponent i la Catalunya Central, amb el màxim, això sí, registrat a Lleida Ciutat, però amb altres municipis amb una calor molt accentuada, fins i tot en zones menys habituals, com Tremp, Solsona i la Pobla de Segur, que van fregar els 41 graus. En conjunt, entre el juny i el juliol s'han de passar els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle XXI. La temperatura de 41,3 graus a 4:45 de la tarda d'ahir dijous és el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià i un valor més alt que els màxims de dimecres, el fet que continua doncs mostrant aquesta tendència a l'alta que a partir d'avui s'hauria de rebaixar una mica.
2: Així ho esperem, així ho espereu, suposo que també. Vinga, cap a Targa, el pintor muralista targarí, Josep Minguell, crearà un fresc per al Museu Benozzo Gazzoli de la Toscana. L'artista ha afirmat que és un dels murals més difícils, diu, de la seva trajectòria.
7: I això que n'ha fet molts. El nou fresc quedarà instal·lat de manera estable al Museu Italià dedicat al pintor que va decorar, entre altres obres, la Capella dels Mags del Palau Medici de Florència. La nova pintura de l'artista targarí dialogarà visualment amb els frescos originals del mestre renaixentista en una confrontació artística entre una obra contemporània i una del segle XV. Minguell ha admès que afronta el projecte amb por pel repte de confrontar la seva obra amb la de Gozzoli.
8: Aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Representar un pintor de frescos és la clau, és el punt de partida. Això em situa en proximitat amb l'obra del Gozzoli, però també utilitzo algunes estratègies d'aquest pintor del Renaixement, com per exemple la seva passió per la geometria. Una geometria que ordena l'espai, que ordena la paret, que situa les coses al seu lloc, que hi crea dinamisme i que aproxima la pintura amb aquest ideal de bellesa que tant Gozzoli manifestava a través de les seves obres com tots els pintors del Renaixement.
7: Es tracta d'un fresc d'uns 9 metres quadrats que pintarà el seu taller de Tàrrega i que serà traslladat a Itàlia mitjançant la tècnica de l'estrapo per instal·lar-lo al museu a mitjans de 2027.
2: També té una entrevista a part, Josep Minguell.
7: I tant, totalment.
2: Se queda encarregat. Quim Gasó, UAU Lleida, moltes gràcies. Bon cap de setmana. Vinga, i des de Tarragona saludem ja a punt de començar el cap de setmana la Marina Pérez-Gon. Marina, bon dia.
9: Bon dia.
2: Bon dia. Mira, comencem parlant de Port Aventura, que fa un balanç positiu de la temporada, L'activitat fins a dates actuals i preveu tancar l'any amb bones xifres.
9: Doncs sí, ara ja porta més de 6 mesos de temporada i el parc temàtic obria aquesta temporada amb un clam molt significatiu, la renovació de la mítica muntanya russa, el Dragon Khan, la primera de les múltiples novetats al llarg de l'any. Noemi Serrano, director de product de Port Aventura World, destaca el seu compromís en impulsar millores en l'experiència dels usuaris.
10: La nostra idea també és oferir novetats com oferir millores de l'experiència, no? Llavors, sí que és veritat que hem començat amb propostes, amb una renovació d'alguns dels espectacles que tenim al parc, per seguir sorprenent la gent. Hem instal·lat uns refresh ponts, que són uns ponts refrescants, sàpiguen que ara estem amb onades de calor, no? I que la gent busca llocs on refugiar-se una mica durant la seva visita. Hem tingut les Moonrad Music Night, que ja han passat dues, que ens han quedat una per fer, que són les nits temàtiques que fem amb un contingut específic.
9: Aquest mateix mes de juliol han inaugurat una zona familiar al Costa Caribe, el Coral Bay, i una atracció nova a Port Aventura, Macamano Jungle.
2: I fent una repassada a altres notícies del territori, hem de lamentar de nou un ofegament.
9: Sí, un nou ofegament. Aquest estiu, un home ha mort ofegat en una piscina privada aquest dijous a la Sénia, al Montsià, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i de 82 anys, veí del municipi. I ara, com és divendres, acabem amb apunts esportius.
2: Vinga.
9: Ja estan a la venda els abonaments de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB 2026 de Tarragona. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà l'esdeveniment els propers dies 9, 10, 11 i 13 de setembre. O sigui que tots els friquis del bàsquet ja poden comprar aquests abonaments per veure el Barça, el Girona, etc. I per acabar... Exacte, friquis del futbol. El Nàstic visita aquest dissabte a l'Olot per disputar el que serà el seu segon partit de pretemporada de l'any.
2: Molt bé. Marina Pérez-Gon, moltes gràcies. Bon cap de setmana, companya.
9: Bon cap de setmana, Núria.
3: No, Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Recuperarem la Marina després amb un reportatge que ens oferirà sobre treballar o no treballar a l'estiu. Però ara és moment de la primera entrevista i això ens fa connectar amb Emuna FM. Allà saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
11: Hola, bon dia, Núria.
2: I és que tindrem un augment de mobilitat a les carreteres catalanes, milers de desplaçaments cada dia, sinistralitat especialment entre els motoristes, no? Una de les principals preocupacions del Servei Català de Trànsit. A més, sembla, Arnau, que les properes setmanes també seran marcades pel dispositiu especial previst amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost i, com a bona notícia, la incorporació de noves tecnologies per millorar la seguretat viària. Una entrevista amb el Servei Català de Trànsit que arriba a les portes d'un cap de setmana intens, perquè aquest cap de setmana fem el canvi del mes de juliol al mes d'agost. Amb qui parlem, Arnau?
11: Doncs mira, avui, Núria, tenim el Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, el qual ja saludo. Ramon, bon dia i benvingut aquí a l'Obert per Vacances.
12: Hola, molt bon dia i bona hora.
11: Doncs mira, primer de tot et volia preguntar això, Ramon, que ens facis una valoració general de l'estiu a les carreteres catalanes i amplia una mica més aquesta pregunta destacant els motoristes, no? Perquè ha estat un col·lectiu que malauradament doncs, ha donat a parlar aquests últims dies.
12: Sí, parlarem, de, si voleu, de dos temes. Una és la mobilitat i l'altra la sinistralitat.
11: Vinga,
12: que són variables vulguis. Que es correlacionen. Exacte. La mobilitat és... Vam tenir quatre mesos molt dolents de tempestes diverses, ventades, pluges, etc. I, per tant, això va contenir la mobilitat. Però la segona, a partir de la segona quinzena de maig, el temps va canviar i va haver-hi una pulsió de mobilitat. Va haver-hi molta més mobilitat perquè el temps doncs, ja no feia aquelles tempestes, ni aquelles ventades, ni feia aquell mal temps, suposat mal temps, d'acord? Això fa que aquesta pulsió de mobilitat continguda durant mesos ens va causar un augment de la sinistralitat. No vol dir que sigui la causa, són dues variables que es correlacionen. Sempre quan tens més mobilitat, més interaccions, i per tant puja també la sinistralitat.
11: Vale.
12: Les causes són velocitat, distracció, consums, etc. Per tant, això ens va encara accentuar més una pulsió de mobilitat d'un tipus de col·lectiu, que va ser els motoristes.
11: Vale.
12: I en aquests moments tenim 32 víctimes mortals, l'any 2019 en teníem 30 i l'any passat en teníem 27. Hem anat contenint aquesta xifra a través de les campanyes que fem a carretera pressionant les conductes inadequades, campanyes informatives, campanyes de comunicació, posem en els panells d'autopista el número de morts de motoristes, etc. Per tant, això ho hem anat contenint una mica, però és una mobilitat de pulsions que va també generar una pulsió de sinistralitat i especialment en aquest col·lectiu. I si parlem de sinistralitat global, en aquests moments estem un 10% per sota de víctimes mortals respecte a l'any passat i un 20% per sota respecte al 2019. Això és una mala bona notícia. És mala notícia perquè mentre hi hagi víctimes mai podem estar satisfets i sempre hi ha una tragèdia darrere d'una víctima mortal o d'un ferit greu, però sí que anem en una línia correcta contenint i reduint aquesta sinistralitat.
11: Genial, doncs tenim ja l'aclaració i volia fer una mica un matís en el tema dels patrons. Es parlaves de consums, parlaves de velocitat i dic, en quant als accidents de motoristes, detecteu algun patró comú i algun fet que es repeteixi en aquesta sinistralitat?
12: Doncs sí, quan analitzes el tipus d'accident que s'ha produït en un motorista, o sigui, que tenen, que pateixen els motoristes, et dones compte que hi ha o bé sortides de via, o bé caigudes, o bé un fregament lateral amb els cotxes que van en el sentit contrari. Això dona una idea que s'ho fan ells mateixos, s'ho fan sols més aviat, i que per tant aquí falta habilitat o falta perícia en la conducció de la moto. Per això posem tant l'accent en la formació. Nosaltres hem fet diferents manifestacions i també tenim programes actius de formació que cal que es formin, especialment aquest col·lectiu de motoristes a l'entorn de la cinquantena d'anys, 50, entre 45 i 65, però rondant els 50, que creiem que són els que estan acumulant, sabem que estan acumulant dintre dels motoristes una sinistralitat major.
11: Per exemple, quan deies això de que notaves que era fregament a la part lateral, en segurament vies d'un únic sentit, dic que és per adelantaments, pot ser temeraris, no? Conducció temerària, diríem que podria ser una de les preocupacions que ho englobi?
12: No necessàriament. En moto, quan en moto pots tenir, per no agafar bé les corbes, els revolts, tu pots tenir dues maniobres que et provoquen l'accident. O sigui, pots caure amb dues maniobres que provoquen l'accident. Una és, no domines la velocitat amb la que entres a la corba, això ho parlarien molt millor els especialistes de moto, però en general sí que ho coneixem, que és, no domines l'entrada a la corba i la velocitat, i llavors te n'en vas i surts, pum, o caus, no? I l'altra és, te'n vas a l'altra banda, t'inclines i et vas a l'altra banda per poder fer la corba. I és quan hi ha aquest fregament i xoca a vegades frontolateral amb el de l'altra banda, amb el de l'altre sentit.
11: Vale, fantàstic. I ara anant una mica més a les carreteres, no? anant a l'asfalt, Ramon, parlem de l'estiu. M'agradaria saber, no?, quines són les carreteres que concentren més mobilitat, evidentment, doncs, autopistes i autovies, però també no m'agradaria que ens poguessis dir alguna que potser no tenim tan present i diguis aquesta via ens preocupa, aquesta via és molt transitada, aquesta via la gent es pensa que no és perillosa i realment ho és molt. Dic, per a fer una mica una radiografia de les vies catalanes, especialment ara en aquesta temporada estiuenca, que és on s'accentua la mobilitat.
12: Bé, per no cansar amb un seguit de carreteres, jo diria un tipus de carretera.
11: Vinga.
12: Hi ha una mobilitat, evidentment, de gran mobilitat, de gran sortida de vehicles, no?, que és les autopistes d'alta capacitat, com pot ser l'AP7. Aquí, normalment, no hi sol haver-hi sinistralitat associada en aquests grans moviments. Entre altres coses, per capacitat de la pròpia carretera, de la pròpia autopista, s'alenteix també el trànsit, però ja com una cura especial amb la circulació d'aquests grans moviments, no? Però llavors, i aquí és on te vull posar jo l'accent, quan tu entres en aquestes carreteres, tu ja arribes a la teva destinació estival, o d'oci, o habitual, no? Arribes en aquella destinació i trobes unes carreteres secundàries, o bé que coneixes o et penses conèixer però no les coneixes tant, i aquí et relaxes, i aquí és on hi ha els accidents, o bé no les coneixes directament perquè és la primera vegada que vas allà perquè ja has anat de vacances. És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
11: Fantàstic.
12: Perquè és aquí on te tenim els problemes. És aquí on te veiem els problemes. Aquell stop que no has fet i que, per tant, llavors tens un xoc frontolateral, aquell avançament perquè no coneixes la carretera, et penses que tindràs temps, ve un canvi de rasant i no tens temps, etc. És a dir, aquí molta atenció, concentració i seguir les pautes que marca la pròpia carretera.
11: Magnífic consell, Ramon. El que passa que ara també m'agradaria escoltar uns quants consells més, però envers aquest eclipse, perquè evidentment doncs, segurament també teniu aquí preparat un ampli dispositiu de mobilitat, especialment cap a les terres del sud-oest, i volia parlar una mica d'això. Quin dispositiu més o menys ja esteu preparant i com esteu treballant per fer front a aquest 12 d'agost?
12: Sí, aquí podríem estar-hi una estona, però donaré algunes pautes. La primera és l'eslògan de l'Ajuntament de Tarragona, a nosaltres ens va agradar força, és a dir, si el veus des de casa, queda't a casa. No cal que et moguis, si el pots veure des de casa, imagina't que tens un balcó, un terrat o el que sigui, que el pots veure bé aquest eclipsi, o és igual, un terreny al costat on es pot veure bé. Queda't a casa, no cal que et moguis. Si t'has de moure, hi ha punts autoritzats, hi ha 18 punts autoritzats pel govern català, per la Generalitat, on hi ha tota una sèrie d'elements per poder gaudir d'aquest eclipsi, no?, en aquests punts autoritzats. Bé, doncs desplaça-t'hi, però si pots, també desplaça-t'hi a peu o amb transport públic. Hi ha municipis que hi posen algun tipus de transport públic o reforcen el transport públic habitual, o fins i tot posen a disposició alguna llançadora per arribar a aquell espai on es veu. I llavors l'altre tema és si t'has de desplaçar al final, perquè vols anar a un punt doncs, que t'agrada el paisatge d'aquell punt, com pot ser el Delta de l'Ebre, que és idíl·lic i ja entenem que és magnètic i atractiu, no?, anar a veure un eclipsi allà, doncs programa't, vés-hi abans, sobretot mira de programar-te i sortir molt abans. La via transportadora de tot el trànsit nord-sud, evidentment, tornarà a ser una vegada més l'AP7, i a partir de Salou l'AP7 té dos carrils. Per tant, nosaltres recomanem també alternatives per arribar a punts on no calgui baixar tan avall fins a l'AP7. Si has d'anar al Camp de Tarragona, utilitza la A7. Si has d'anar a la zona de Valls, ponent Terres de Lleida, utilitza l'AP2. I si vols anar a l'eclipsi i no saps on anar i entres des del nord a Catalunya, doncs començarem a donar pistes des de Girona, des d'allà a l'aeroport ja els hi direm C25 eclipsi cap a Ponent, a Martorell els hi direm A2 eclipsi cap a Ponent, per intentar seduir públic que no congestioni aquests dos carrils finals de l'autopista AP7 al sud del país.
11: Tant de bo, Ramon, tinguéssim els oients de l'Obert per Vacances apuntant i pendents, a dir, ep, aquesta via, aquesta ens va bé per nosaltres, aquesta ens va bé per nosaltres. Vull dir, espero que tothom s'hagi conscienciat de quina és la millor via per agafar, si és que necessita agafar-la, perquè, com ens explicaves, aquest eslògan de l'Ajuntament de Tarragona és força interessant, la veritat. Una altra cosa a comentar, Ramon, és que aquests dies heu presentat una prova pilot amb intel·ligència artificial, que és per detectar conductors que utilitzen el mòbil o que no porten cinturó. Dic, ens en podries fer una breu pinzellada aquí a l'Obert?
12: Doncs sí, nosaltres l'ús de la intel·ligència artificial l'hem fet servir per detectar patrons. Ja fa uns 3-4 anys que l'utilitzem per detectar patrons de conducció o patrons de vehicles que circulen. És a dir, per exemple, quan circula un ciclista a l'alçada abans d'entrar a Andorra, entre la Seu i Andorra, ja hi tenim un sistema que detecta que és un ciclista, llança un avís als panells de velocitat i els hi diu a tots els conductors que s'acosten cap al ciclista que redueixin velocitat perquè es trobaran un ciclista. És a dir, la intel·ligència reconeix una imatge, no?, que diu és un ciclista i redueixo velocitats. Bueno, doncs això també, aquest reconeixement de patrons, l'hem fet servir ara amb hem participat en un estudi de una nova càmera, unes noves càmeres i un algoritme amb intel·ligència artificial que reconeix si portes el cinturó o si el portes ben cordat i reconeix si estàs utilitzant el mòbil perquè el tens a l'orella o bé perquè el tens a la falda. Llavors, aquesta intel·ligència artificial aconsegueix doncs, uns percentatges d'encert. Quan ho hem revisat amb l'ull humà, no?, amb humans, hem revisat unes mostres d'aquestes fotografies, hem vist que encara es queda curta aquesta intel·ligència artificial. Per tant, l'hauríem d'entrenar, però és interessant, detecta aquests patrons. I ho hem provat amb dues vies diferents. Una via molt urbana, que és l'A2, a tocar de la Ronda de Barcelona, de la Ronda de Dalt, i l'altra a l'AP7, al peatge de la Roca. Hem vist que en l'àmbit urbà l'ús del telèfon mòbil és més freqüent i va associat a mobilitat laboral. I en canvi l'autopista AP7, que és més una autopista transnacional, més de trànsit de pas, tot i que també es fa servir per comunicar-se diferents comarques catalanes, aquí baixa l'ús del telèfon mòbil, el consum de mòbil baixa, o sigui, la infracció de mòbil baixa. I en canvi l'AP7 té més infracció de cinturons. Ha acabat sorprenent una mica veure que encara hi ha molta gent que o no el porta cordat o el porta mal cordat, especialment hores de nit i especialment AP7, tot i que les xifres de la mostra són petites i no cal extreure moltes
11: generalitzar molt, eh?
12: Sí.
11: Va, clar.
12: I aquesta és la prova que hem participat i hem vist, i això és interessant, vam dir, bueno, aquest estudi s'ha fet en altres països del món, de diferents continents, i nosaltres els vam conèixer, la gent que feia aquest estudi, a una fira internacional que es fa a Amsterdam i que es diu Intertraffic, i ens vam proposar i vam dir que semblava interessant, i han vingut també. I llavors som els tercers per la cua. O sigui, hi ha Estats Units, hi ha alguna regió d'Estats Units que les infraccions de mòbil estan al voltant del 12%. Hi ha una part d'Europa, no sabem quina, perquè no volen dir els països concrets ni els estats dintre dels països concrets que han fet la prova, però sabem que una àrea d'Europa que es va fer la prova estan en un 8-9%, i nosaltres estem en un 4,4%. I per sota de nosaltres ja hi ha diferents regions del món que estan per sota de nosaltres, fins a Oceania, que no fem... No, podem desvetllar-ho, és Austràlia.
11: Sí.
12: Oceania sembla estar al 0,6%. Aquests percentatges que acaba de donar són d'incompliments amb el mòbil, només amb el mòbil. D'acord, nosaltres podem millorar, podem rebaixar aquestes xifres de mal ús del mòbil al volant.
11: I diguéssim que això es troba, clar, amb una prova pilot, és a dir, quines són les esperances de que això acabi sent una realitat? Si em pots donar algun any aproximat, ja que això, doncs, podríem dir que és pràcticament un embrió.
12: Sí, hem tingut aquest aparell, aquesta tecnologia, un mes aquí a casa nostra, 15 dies a l'A2 i 15 dies a l'AP7. Amb aquest mes hem vist que és una tecnologia interessant, molt interessant. A més, com que va sobre d'un carro, el pots anar movent allà on t'apreti més la sabata perquè tens més sinistralitat i puguis tenir més sinistralitat associada a la distracció. Home, pot ser interessant poder moure aquest sistema de control i pressionar perquè no es faci servir el mòbil perquè ocasiona sinistres. Això... que hem vist que és interessant, doncs ho recollirem en el nou pla de seguretat viària, que serà un pla que és del 2027 al 2030, ara tot just el comencem a pensar, i que hauria de contemplar també aquestes iniciatives.
11: Fantàstic, doncs seguirem pendents de tot el futur de la mobilitat a la nostra terra, també en el marc de la sinistralitat, també de l'eclipsi i d'aquesta nova intel·ligència artificial que cada cop és una realitat a les nostres terres. Finalment, Ramon, una última pregunta, dic que l'eclipsi on el veuràs, si és que el seguiràs?
12: Nosaltres tindrem un operatiu de control i coordinació al 112 de Reus i per tant el seguirem des d'allà. Serem allà a Reus tots els equips que participem en el sistema d'emergències de Catalunya, estarem tots concentrats allà al 112 per seguir aquest fenomen en aquest cas nosaltres el trànsit conjuntament amb els companys i companyes de Mossos de Trànsit que sempre són la peça indispensable per poder gestionar bé la carretera. Per tant, serem al 112.
11: Genial, doncs ara sí, Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, en primer lloc, des de l'Obert per Vacances, desitgem doncs, que tingueu un tranquil eclipsi, no?, i que ho podeu veure en tota la naturalitat del món, i moltes gràcies per haver participat avui.
12: Gràcies a vosaltres. I tant de bo hi hagi una mínima sinistralitat aquest estiu, per no dir inexistent.
2: I també moltíssimes gràcies a qui ha conduït aquesta entrevista des de Munt FM, Arnau Vilà. Moltes gràcies.
11: A tu, Núria.
2: Bon cap
11: que
2: de
11: vagi
2: setmana.
11: Molt bé. Adéu.
3: Obert per vacances.
2: Des de fa 3 setmanes que aquest estiu ens colem en les converses que tenen l'Agnès i el David de la nova ràdio de Reus. Allò farem l'orella com qui no vol la cosa. Unes xerrades que, de fet, ens il·lustren, ens serveixen per comprovar si parlem el català com toca, i ja us dic jo que moltes vegades no ho fem. Va, que avui els visitem en aquesta tercera edició del podcast Desperta el Català.
13: Ei, Agnès, demà al matí hem quedat per anar a fer running. T'animes a venir? I anirem a primera hora perquè així no fa tanta calor.
14: Doncs pot ser una bona proposta, deixa que m'ho acabi de pensar. Però escolta'm, per què no dius que aneu a córrer?
13: Ah, ja. Mira, no ho sé, és que em surt running.
14: Ens passa molt, de fet, però anar a córrer és ben natural i també ho diu força gent.
13: Sí, de fet, sí, també tens raó.
14: Veus? També es pot fer esport en la nostra llengua.
13: Llengua? Jo sí que acabaré demà amb la llengua fora. Ho has vist? Aquest any tots s'han apuntat a fer paddle surf.
14: Sí, però en català se n'ha de dir surf de rem.
13: Ah, doncs t'he de reconèixer que aquesta no l'havia sentida mai.
14: És normal, l'opció anglesa de moment és la que s'estès més.

0: A quilòmetres per tastar un bon restaurant?
1: Doncs jo diria que el que és un amant de la bona cuina.
0: Buf, és que això és molt llarg.
1: Sí, David, però també és més expressiu, si t'hi fixes, perquè no només diu que li agrada el menjar, diu que en gaudeix.
0: Sí, és veritat. I també penja fotos de tot.
1: Bé, això ja és una altra afició.
0: Agnès, m'està agafant una mica de gana. Allà hi ha una food truck. Ens hi acostem?
1: Vinga, va, que les food trucks acostumen a fer sempre bona pinta.
0: A més, queda molt bé això de dir que has menjat en una food truck, eh?
1: O, David, també en podem dir furgoneta de menjar, eh?
0: Que ja m'estranyava, ja.
1: La forma més nostrada.
0: Ja, però és que no sona tan modern.
1: Potser no, però tothom entén què és abans fins i tot de veure-la.
0: Això sí que és veritat.
1: I una cosa no treu l'altra. Si algun dia la paraula anglesa acaba arrelant del tot, ja ho veurem. Però de moment, l'alternativa catalana va a la mar de bé.
0: Doncs vinga, sigui com sigui, que jo tinc gana. Uf, quin matí, Agnès. Entre nedar i l'esnorkel m'he quedat rebentat.
1: Doncs ja que hi som, David, en comptes d'esnorkel, n'hauríem de dir immersió lleugera.
0: No és tan curt, però sí, s'entén perfectament.
1: Exacte, no sempre hi ha una paraula tan breu com en anglès, però tenim recursos per explicar el mateix.
0: Doncs bé, ho tindré en compte. I escolta, què fem ara? Anem al xiringuito?
1: Jo em quedo amb opcions més nostrades, com baret, barracó, guingueta, quiosquet, quios de begudes, o bé barraca. Fixa-t'hi, si n'hi ha. Com ho veus tu?
0: Doncs sí, la veritat és que és una mica estrany, però bé, ja ens acostumarem a això d'anar al quios de begudes a buscar un granissat.
1: Vinga, anem, que amb aquesta calor necessitem refrescar-nos una mica.
0: També podem agafar una cosa per emportar, ja tindrem el dinar fet, eh? No diguis res, no diguis res, t'hi has fixat, eh? He dit per emportar i no take away. Ho he dit bé, eh?
1: Sí, molt bé, molt bé. I és una expressió ben natural, igual que quan diem lliurament a domicili en comptes de delivery.
0: Sí, de fet, això del delivery no ho he sentit gaire. Tot i que ahir mateix, mira, vaig demanar una pizza per telèfon i em van dir si la volia per delivery. I si et dic la veritat, no sé ben bé de què em parlaven, eh?
1: Doncs t'ho podien haver dit clar i català. Lliurament a domicili.
0: Ja veig que aquest estiu ampliaré força el vocabulari, eh?
1: Doncs l'objectiu de l'estiu hauria de ser descansar força per tornar al setembre amb les piles ben carregades. Però si, a més, aprens qüestions de llengua, la mar de bé, no?
0: És que ja m'agrada que sigui així, i tant.
1: Aprendre no fa mal, i no es tracta de prohibir paraules, sinó de saber que el català també té maneres pròpies i, per tant, ben naturals de fer-hi referència.
0: Doncs bé, escolta, demanem les dues amanides per emportar. Mira, mentre esperem, escoltaré un podcast de l'Obert per Vacances que m'han recomanat i diuen que està força bé.
1: Sí, això de l'Obert per Vacances em sona una mica. I aquí et posaré força bona nota.
0: Per què?
1: Perquè gairebé l'has dit bé. Només hi falta l'accent.
0: Ah? A on? En quina paraula?
1: A podcast, en català, escrivim podcast, la mateixa paraula que en anglès, però adaptada a la nostra ortografia, o sigui que hi posem accent obert a la O.
0: Ah, mira, és d'aquelles coses que no t'hi fixes fins que algú no t'ho diu.
1: Exacte, per tant, a partir d'ara ja ho saps, a parlar de podcast.
2: Això és el que fem, el que ens proposen des de la nova ràdio de Reus, aquest podcast, Desperta el Català, l'Agnès i el David. Divendres vinent, més. I més continguts al programa. La propera entrevista ens proposa anar a Mas de Barberans aquest cap de setmana, perquè allà tindrà lloc una nova edició, la 23ª del Racó dels Artesans, la fira monogràfica de les fibres vegetals. Ens ho explica en més detall el Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
3: Així és, Núria. A més de les parades i les demostracions de l'artesania, el programa inclou tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per a tots els públics, propostes relacionades amb l'arqueologia, visites al Museu de la Palma, presentacions, accions artístiques i actuacions musicals. I per a parlar de com s'ha preparat esta 23ª edició, mos acompanya Pepa Subirats Rossinyol, tècnica del Museu de la Palma, que està darrere de tot este treball, que no és poc. Pepa, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
3: El Racó dels Artesans arriba enguany en esta 23ª edició i ja tot a punt, ja heu començat algunes coses.
4: Clar, ara ja estem en ple Fibres Campus, demà comença la fira. La veritat és que també ara comença a haver com una sensació bona. És a dir, el que no s'ha fet ja no es pot fer.
3: Això és la part bona, no? Sí, de dir, sí. Mira, que passa el que hi ha de passar, el que han preparat
4: sí,
3: està
4: sí,
3: ja...
4: Sí, sí, per tant, comença ja una bona sensació de feina per endavant, però també de tot

0: allò que d'alguna manera és adrenalític, no? De que la gent, pues, normalment les coses surten bé, la gent està contenta, els artesans també, la gent del poble també, bé, una mica de calor, però això, això és inevitable enguany. Intentarem que puguin haver diferents espais on la gent s'hi pugui refrescar una mica i endavant amb totes les demostracions, tallers, actuacions, tot el que tenim previst.
1: Anem desgranant una miqueta. Enguany hi participen una quarantena d'artesanes i artesans, principalment de Catalunya, però també d'altres territoris. Un dels trets distintius de la fira és precisament la diversitat de tècniques i materials que ens apropa tota aquesta diversitat, aquesta quarantena de persones. Quin recorregut podrà fer el visitant entre les diferents parades?
0: Bé, enguany el que hem fet ha estat posar tota la palma davant del museu, tota la palma, tant la palma més tradicional com la palma més artística, i també aquí hem inclòs el que són les palmes de Setmana Santa, que fa una demostració el Xavier Baquer, perquè sí que realment la gent moltes vegades ens pregunta, però això és margalló, i nosaltres diem, no, és un altre tipus de palma. Llavors hi haurà una demostració, i també a banda del margalló, que estarà representat per l'Antonio de Cádiz, per la palma, evidentment, i per diferents artesans, el que és important és que aquí també es podrà veure com es treballa la palma canària, la palmera canària, que això no ho havíem tingut mai a la fira, i bé, estarà la Sarai, que farà una demostració i que ha fet un curs al Fibres Campus. A banda, també, aquí en esta zona de la palma hi haurà un treball experimental que han fet des de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta de Gràfica Publicitària, i per a nosaltres sempre és un plaer poder treballar amb gent jove i poder treballar amb gent jove tan preparada, i ells explicaran el projecte. Bé, això és el que tindrem aquí, i també hem inclòs en esta zona un ecomatalasser, que ell el que fa és fer la demostració d'ofici, evidentment utilitzar les fibres vegetals per fer el farciment dels coixins i els matalassos. Bé, llavors, com tota la resta, tenim els vímets, canyes, joncs,
1: altres materials,
0: joncs, bova, tot molt ben representat, però potser, és que ara estava pensant, potser el que cridarà més atenció en guany és l'Adam, que ell ve de Polònia i treballa el que són les fulles de pi. Les fulles de pi mesclades amb fusta, ara mateix està fent un curs al Museu de la Palma, i la veritat és que l'haguéssim omplert 5 vegades i no estic fent exageracions, però això ja passa, quan se presenta una tècnica diferent, i sobretot més que diferent la tècnica és el material, que és molt diferent, doncs la gent s'hi aboca. També podrem veure l'Adam demà i passat demà a la fira fent demostració, i a banda d'això també, com la Lola ve del País Basc, i ella ensenyarà com fer tot el que és artesania amb fulles de la panolla de panís, que també pot cridar bastant l'atenció. Com a novetats importants d'enguany, podríem dir que a banda dels cursos, dels tallers, que són gratuïts i que estan oberts a tothom i que tothom hi pot accedir, una mica pel rotllo este de que no tinguéssim això que diuen els joves del FOMO, no?
1: Que
0: estem perdent alguna cosa, però estem perdent alguna cosa. No, ningú es perd res. Pujar a la fira vol dir veure demostracions, poder fer tallers gratuïts i oberts a tothom, però sí que és cert que també n'hi haurà nosaltres, que la gent s'ha d'apuntar prèviament o aquell mateix dia, si sempre, classes, i que són de 2 hores, i precisament els hem fet perquè la gent diu, però és que no tenim plaça, o sigui que enguany de places segurament en sobraran.
1: Sí, perquè suposo que com sempre tenen tant d'èxit, cada vegada heu d'anar eixamplant, que tot i així s'acaben plenant sempre, segur.
0: Sí, el que passa que també hem de tenir en compte una mica les capacitats de càrrega del poble, del personal i de tot plegat, no? Vull dir, podem créixer, però no podem créixer infinitament, no? O sigui, hem de ser una mica sostenibles amb tot, i això és el que intentem, perquè bé, és com tot més agradable per al personal, per a la gent del poble i per a també tothom.
1: Parlaves d'aquest artesà polonès, Adam, no sé si ho pronunciaré bé, Plitzko, o una cosa així, sí. Que treballarà pues, la fulla de pi, també noms com Lola Alto Laguirre, o Laguirre, Carles Casas, bueno, molts professionals en les seues tècniques, i que suposo que, potser per la gent més entesa, és el que capta més l'atenció, no? La gent més professional venen per aquests noms.
0: Sí, evidentment. Nosaltres, jo penso que tant el projecte del museu com el projecte fer de la fira, ens caracteritzem una mica per multipúblic, no? Jo penso que hem d'anar sempre al multipúblic, hem d'anar per aquell públic especialitzat que ve i te truquen de Madrid i et diuen, o de Madrid o qualsevol lloc de la resta de l'estat o de Girona, que et diuen no, és que ens interessa vindre a la fira perquè volen veure en noms que ja els han vist altres vegades, com excel·lents cistellers catalans, com poden ser qualsevol dels que tenim cada any a la fira, però també cridar l'atenció pues, tota aquella gent que normalment no, pues, és difícil veure, no? Pues, sí que és cert que els internacionals atrauen l'atenció dels públics especialistes, però que també veure els artesans i artesanes catalans, els de proximitat, la gent li agrada molt i també és una manera com de conèixer totes les nostres tradicions i valorar-les, no? Estem enguany, per exemple, des de fa uns anys ja intentem que vinguin a la zona d'artesans diversos tots del Parc Natural dels Ports. Enguany, per exemple, n'hi ha 4, que és del projecte fet al parc, que és un projecte que la veritat és que ho estan fent molt bé, i, bueno, acompanyats normalment per Maite Mestre. Des del Parc Natural dels Ports enguany està una il·lustradora, una joiera, un imaginer que fa imagineria festiva i una ceramista. Llavors també una mica, jo el que sempre explico és que, clar, les fibres estan superbé i és una fira monogràfica, això no ho hem d'oblidar mai, però veure pues, 3 o 4 artesans acreditats d'altres artesanies també és enriquidor i també per a la gent del Mas és atractiu.
1: I també per a la gent que potser el tema de les fibres vegetals i l'artesania d'entrada no li atrauria, però quan veus tot el que es pot arribar a fer, no? Sí. En este cas, en les fibres vegetals, però sí, en tantes coses artesanes, que sorprèn de dir, és que potser et ve al cap la típica cistella i dius, no, hi ha molt més món a part d'això.
0: Sí, bueno, que sempre jugar amb això, no? Amb les tres potes que diem, pues, el tradicional, l'artístic i el disseny, no? I tot això es pot veure a la fira i també crida l'atenció, pues, veure gent jove que s'hi dedica i que la veritat és que s'hi poden guanyar bé la vida. A banda d'això també intentem sempre introduir alguna cosa que pugui cridar més atenció d'altres àmbits, no? Com ara enguany que està la Sònia Gómez, que fa un taller de fibres i dansa. Ella ja havia col·laborat amb nosaltres, ens havia demanat unes peces del fons, les havia utilitzat en una instal·lació, un espectacle a Barcelona, i li van agafar ganes de participar a la fira, el curs ja està ple, després hi haurà com una espècie de romeria i també el que penso que està bé és també col·laborar amb Ebre Art i Patrimoni del Museu Terres de l'Ebre, que enguany amb un projecte de teixir no podia encaixar més bé del que encaixa des de la nostra fira.
2: Doncs a més ja veieu de les parades, demostracions d'artesans, també aquests tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per tots els públics. Bé, això és la nova edició de la Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans. Pepa Subirats n'és la tècnica del Museu de la Pauma. Moltes gràcies, Pepa, i també moltes gràcies al company Víctor Montesino de La Plana Ràdio per oferir-nos aquesta entrevista amb què tanquem la primera hora de programa. D'aquí a pocs minutets, 3:30, ja seran les 10 del matí, i nosaltres, després de la pausa per l'informatiu, seguirem amb altres qüestions. Altres qüestions com, per exemple, desvelarem què opineu sobre la pregunta del dia, el comentari, la pregunta que us fem, l'opinió. És millor a l'estiu treballar o fer vacances?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B i vitamina C i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb almíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postres més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, mentre Ceuta reclama mesures més contundents i també l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beniensar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar també el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert també el suport de Frontex. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut donar un missatge de solidaritat amb la ciutadania de Ceuta.
2: Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma de Ceuta, en particular el seu president, Juan Jesús Vives, tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del govern d'Espanya, amb el ministre de l'Interior. S'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta.
1: Com sentíem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta, per tant, de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació i també coordinar la resposta institucional. I el Servei Català de Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. Tot i coincidir amb l'inici del mes, Trànsit no espera un èxode massiu i preveu una mobilitat elevada, però similar a la del altres caps de setmana d'estiu. D'altra banda, l'aeroport del Prat també gestionarà 3.332 vols durant l'operació sortida, en 4,7 més que l'any passat, amb el divendres com el dia de més activitat. I la tercera onada de calor ha elevat el màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focus. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà, per tant, a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal, on s'establirà el ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el parc Jordi, volíem dir, Vilamitjana, que no en surt, impulsar també el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i, finalment, completar la reforma del carrer de la Creu.
0: Notícies en xarxa.

0: Ai, passen ja 4 minutets de les 10 del matí i és moment de saber què preferiu els oients de l'Obert per Vacances. Treballar o fer vacances, ara, a l'estiu. Això sí, sempre escoltant la ràdio, la vostra ràdio local, i escoltant el programa Obert per Vacances, que depèn de la feina que feu, fins i tot la ràdio acompanya molt, eh? La veritat que sí. Enric Rubio, de Cardedeu. Hola, hola.
1: Molt bones.
0: Et queden un parell de connexions abans de pillar vacances.
1: Has vist?
0: Una envejeta, sí, sí, que fas, molt bé, eh?
1: Home, i tant. I has vist quin monogràfic et porto de la Ludwig, no? De la Ludwig
0: sí,
1: Band, avui?
0: Sí, has dit, sí, a tope, sí, sí. Avui a tope amb la Ludwig Band.
1: Mira, aquesta primera va sobre vacances, sí. L'última sobre el treballar. O sigui, una de cada.
0: Molt bé. Jo després tinc una opció tarragonina, una cançó molt nostrada d'aquí de Tarragona, que us agradarà molt, però potser la posarem després si tenim temps.
1: Em sembla meravellós.
0: Enric, què diuen els oients? Treballen? Va. Tenim oients currantes? O
1: doncs,
0: no?
1: Sí i no. Una mica de tot, però mira, posaré primer... Avui tenim molts oients que no havien participat encara al programa, així que molt content, també, des d'aquí. Anem a escoltar a la Maria Mora, ja veuràs què ens diu.
2: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Doncs jo prefereixo treballar durant el mes d'agost, perquè hi ha menys gent, està la gent fora, i està més tranquil tot, i es pot treballar més a gust. Gràcies, adéu.
0: Doncs sí, Maria, totalment d'acord. És veritat, és un dels avantatges. Bé, si no treballes en una feina estressant d'estiu. Això també és veritat,
1: sí,
0: clar.
1: Sí. Haig de dir que a mi això, aquí a la ràdio, acostumo a estar solet a la part del cubicle de la ràdio i estic content. A mi m'agrada treballar solet, les coses com siguin.
0: Sí, estem d'acord.
1: I mira, també tenim aquí pel Pere una persona que treballa i amb majúscules, que sabem que treballa moltes hores, així que anem-ho a escoltar a veure què n'opina.
3: Home, preferir, sempre és preferible fer-les fora de l'agost, fora de la temporada alta, on els preus són més cars i tot és ple de gent. El que passa que aquest petit plaer està reservat només a molt poca gent. Les vegades que he pogut fer vacances fora de temporada alta, fora de l'agost, la veritat és que ha sigut molt agradable i ha sigut molt positiu. El que passa és que costa trobar gent amb la que anar-te'n de vacances. Per mi una cosa és fer vacances i l'altra marxar de vacances.
1: És important, eh?
0: Clar, sí.
3: Fer vacances, jo crec que les poden fer a l'agost. Marxar de vacances, és, si pots coincidir amb gent, és perfecte, o per mi és perfecte fer-ho fora de l'agost.
1: Has vist, un parell de persones que pensen que fora de l'agost molt millor, És que cada cop tenim més saturat, ja ho dèiem.
0: Sí. Perquè, clar, hi ha com la consigna, no?, de que l'agost tothom para i tothom fa vacances, no? És com parar tots junts i no. I insisteixo, estem parlant segurament de feines que no estan relacionades amb el turisme i amb l'època això en què tots ens movem, perquè si tots fem vacances, n'hi ha altres que han de treballar més, Ara en parlarem.
1: Sí. Quan més en tenen uns, menys en tenen uns altres, Això és així. Però jo crec que el mètode que tots preferiríem, i jo adoro la meva feina, però igualment, el que ens porta en Jordi avui, jo crec que és un bon mètode. A veure què en dius tu, va.
4: Què tal, Obert per Vacances? D'aviam, entre treballar i no treballar, sempre millor no treballar. Però és que no treballar a l'agost, no treballar al setembre, no treballar a l'octubre i no treballar al desembre. Bueno, treballar un dia al mes, que és el dia que es cobra, i ja està. La resta, perfecte.
1: Treballar el dia que es cobra...
0: El dia que es cobra, allò per fitxar, no? Perquè es noti que estàs, i adiós.
1: Concepte nou, sí. Ja veus, sí.
0: No està mal. Va, Jordi, que t'avorriries tot el dia de vacances.
1: Sí, estem convençuts que sí.
0: Clar, la gràcia de les vacances és que trenques el ritme. Si tot el teu ritme és no tenir ritme...
1: No ho valoraríem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bones idees ens donen els oients. Perfecte.
1: Oi que sí? Ens queda temps per un altre àudio?
0: Vinga.
1: Com ho tenim?
0: Sí.
1: Va, doncs anem per la Carla.
5: Per mi les vacances sempre són benvingudes. Ja sigui el gener, el desembre, el febrer o l'abril. Sí que és veritat que el pitjor mes és a l'agost, perquè per mi les vacances les entenc com un moment de relax, de desconnexió, d'estar tranquil, de fugir una mica de la gent, de la rutina o del dia a dia, i a l'agost no pots fugir enlloc, mentre no hi hagi gent. Llavors, a part de que tot està caríssim, et trobes gent per tot arreu, o sigui que realment és el pitjor mes per marxar de vacances.
1: Caram, Núria, qui ho hagués dit, Jo hagués pensat que tothom escolliria l'agost
0: No agrada gaire. Mira, el gosset de la Carla, el de fons,
1: sí,
0: no? Després hi ha una altra cosa, que és vacances intermitents o vacances totes seguides. Hi ha qui fa una setmana, ara dues setmanes després, o hi ha qui fa tot el mes. Llavors no ho sé.
1: Ostres, fer de setmana en setmana, jo crec que...
6: No sé.
1: Et queda com un regust de boca, no? Que no entre DP postvacacional i DP postvacacional no aixeques cap.
6: No aixeques cap, és veritat. Sí. Entre que no acabes de desconnectar, no? Que els primers dies encara penses en tot el que...
1: Exacte.
6: Oh, no.
1: Exacte.
6: Una setmana és curt. 15 dies.
1: I tant que sí. No sé. Però, Núria, s'ho estem passant molt bé aquest estiu, eh?
6: Sí, no està malament treballar amb tot l'equipàs de l'Obert per Vacances, la veritat. Exacte. És que sí. Passa que vosaltres aneu i veniu, eh? També s'ha de dir. I jo estic aquí. Jo estic aquí.
1: Això és cert, però pensarem molt en tu. Gràcies. Quan marxem, i us deixo molt bones mans. Ja veureu, de fet, jo faré el traspàs amb l'Aina, després us ho comentarem, però sí, us deixo molt bones mans.
6: Després ens la presenta, si vols, per antena, fins i tot. No tindrem temps de tanta cosa, ja t'ho dic ara, Enric. Que sempre anem de bòlit al final del programa.
1: I tant.
6: Vinga, tornem a connectar a vora les 11. Una abraçada.
1: Salut, fins ara.
6: Vinga, i hem de seguir avançant, però encara dintre d'aquest tema, vacances sí, a l'estiu, vacances o treballar a l'estiu. Com deia, més, si pots triar rai, però hi ha persones que no poden massa triar, perquè la seva feina justament té a veure amb la intensitat de l'estiu. Són feines d'estiu i, per tant, s'intensifiquen, com dèiem, més en funció de la resta que fem vacances i hem de poder gaudir de serveis. Vaja, tot això us ho expliquem ben explicat en un reportatge que ens porta la companya Marina Pérez-Got.

0: Jo vull anar a la platja amb tu, que no s'acabi. Molts voleu anar a la platja a passejar, a menjar gelats o de viatges, però jo crec que poca cosa enguany. Núria, jo sí que vull que acabi l'estiu. I és que arriba aquesta època de l'any i molts ja pensen que tothom fa vacances. I no parlem de l'agost, que sembla que el món es paralitza. L'estiu és sinònim de descansar, de festa, de veure els amics i de compartir temps amb qui estimem. Però per algunes persones també és sinònim de treballar i de treballar molt. Per exemple, per una geladeria és el mes més intens, així com explica Rafa Oliver, de Rafa Gelati.
1: Els negocis on la feina d'estiu és el més intens de tot l'any, com és una geladeria. Són molt boniques perquè ofereixen a la gent que té tanta calor un refresc, una cosa freda, i això pues, fa gaudir molt a les persones que ens visiten.
0: Qui no somia amb un gelat fresquet amb aquesta calor? I anar a un hotel on ens ho puguin fer tot i només ens haguem de preocupar per agafar la tovallola i el banyador i anar a la platja o a la piscina? Doncs en aquests indrets també hi ha gent treballant, com és el cas del Dani Molina, treballador de l'Hotel Parc Tàrraco.
2: Pues mira, aquí en el hotel donde trabajamos, donde yo trabajo, la verdad que pues se nota la afluencia del turismo, pues se nota ya que llegamos al mes de julio y agosto y la ocupación se nos va casi al 100% de forma diaria. La verdad que estamos contentos con el trabajo, el cliente que viene la verdad que es muy agradable, muy simpático.
0: I a l'estiu també apareix amb força la paraula conciliació, i és que mentre els infants tenen vacances, moltes mares i pares han de treballar. Les àvies poden ser un gran suport, però què faríem sense casals d'estiu o colònies? La Berta és monitora i també es passa l'estiu treballant.
3: Que vaig decidir ser monitora? Vaig decidir-ho perquè m'agrada el tracte amb els infants i per aquest motiu també estudio educació infantil. A banda, és una bona feina per poder compaginar-la amb els estudis, ja que no requereix passar molt de temps treballant i m'ho puc compaginar bé amb els horaris de la uni.
0: Com aneu veient, treballar a l'estiu no és tan estrany. Molts sectors continuen actius mentre nosaltres dormim, descansem o ens aixopluguem de la calor. I en aquells negocis on hi ha clients d'hivern i d'estiu també es noten les diferències.
2: Con ello se nota el cambio de clientela. Del invierno al verano, a este cliente ahora de verano se le nota que le gusta más descansar. Nosotros por las mañanas en el desayuno lo notamos especialmente, pues el cliente de todo el año viene que va a trabajar, suele bajar muy prontito a desayunar y este otro tipo de clientela, la verdad que se le nota que no madrugan tanto. Viene a partir de las 8, 8 y media pues de la mañana para adelante a empezar a desayunar, cuando normalmente en invierno o en temporada que no es tan estival, el cliente empieza a bajar ya a las 7 de la mañana a hacer los desayunos.
0: Treballar a l'estiu sempre ha sigut una oportunitat per molts joves. Moltes persones tenen les seves primeres feines o poden aprofitar per estalviar i tenir diners per pagar-se els estudis o altres.
3: Com és treballar a l'estiu? En el meu cas, treballar a l'estiu no em suposa un gran esforç. La feina de monitora em permet poder seguir tenint vida social, ja que només treballo els matins de dilluns a divendres, llavors les tardes i el cap de setmana les tinc lliures per poder fer allò que més m'agrada i poder veure els meus amics. A banda, és una feina entretinguda i que m'ho passo bé, llavors no em requereix un gran esforç ni psicològic ni físic.
0: Però a vegades no tot és allò que sembla.
1: Quan venen i comencen es pensen que allí s'estarà fresquet, que bueno, és una feina divertida, tot i que estàs de cara al públic i no té una gran rutina, però realment la intensitat de la feina és alta i hi ha un cansanci amb els motors que refreden i refrigeren les màquines, doncs provoquen molta calor i a vegades l'aire condicionat no és suficient. Però s'ho prenen molt bé i acaben molt contents.
0: Treballar a l'estiu també suposa en el revés de la majoria i això pot ser difícil.
3: Fer més vacances a l'estiu, doncs sí que m'agradaria, ja que veig que tot el meu entorn marxa de vacances, però també a la vegada entenc que és un treball temporal i a més no se'm fa feixuc treballar a l'estiu. És a dir, se'm passa molt ràpid i a banda, com que és una feina que m'agrada, és com que veig passar les setmanes, però no se'm fa allò lent, com si se'm feia de petita quan no feia res. El que sí que se'm fa estrany que a Plegos, per exemple, anar a treballar per l'autovia i veure que estic sola a la carretera a les 7 del matí perquè està absolutament tothom de vacances i me sento la pringada que va a treballar.
0: I a vegades hi ha qui es relaxa de més.
2: Una cosa muy graciosa que tenemos siempre y te acabas medio discutiendo y riéndote al final con el cliente es cuando te dicen que están durmiendo en una habitación y tú le dices que no y ellos encabezonados que sí, que han dormido ahí, que vas a decirle tú dónde has dormido. Y claro, dices tú, no, yo no sé dónde habrás dormido, pero ahí sé que no, porque esa habitación a nosotros no nos existe. Entonces, porque claro, el cliente va de hotel en hotel muchas veces. Y en el hotel que estuvieron antes de ayer, pues tienen una habitación y ahora vienen al nuestro y le dan otra habitación completamente diferente y el cliente, pues, no se da cuenta de eso.
0: Si alguns dubten ja si entrar 100% al mercat laboral o continuar amb la vida d'estudiant, l'estiu els dona un cop de realitat.
1: La majoria, si tenien dubtes en si continuar estudiant o no, perquè la majoria solen ser joves que acaben els seus estudis i afronten la universitat, 18, 19 o 20 anys que tenen i venen de fora per estudiar a Tarragona, llavors aprofiten per guanyar calarons, doncs si tenen algun dubte de continuar estudiant quan fan una temporada d'estiu en una geladeria o cafeteria o en llocs de platja, crec que se'ls passen les ganes, o sigui, tornen a agafar ganes de tornar a estudiar.
0: Núria, tu dius que t'agrada treballar a l'estiu. A mi treballar no és que m'agradi ni a l'estiu ni a l'hivern, però un secret entre tu i jo. Si treballem ara, tindrem vacances per Santa Tecla, la Festa Major de Tarragona. I tot bon tarragoní sap que això és millor que un agost de vacances.
4: Tens, Marina, quanta raó tens. És veritat, el que passa és que la ràdio, justament per festes de Santa Tecla, les gaudim, però les patim, les treballem també moltíssim. Així que ens busquin, no, Marina? Tu i jo, enguany, per Santa Tecla, no ens veuran el pèl. Treballar a l'estiu o fer vacances és la qüestió que us posem sobre la taula i que podeu acabar de nodrir amb les vostres opinions a partir, vaja, abans de tancar programa, abans de les 11, acabarem de llegir els vostres comentaris. Vinga, va, i amb aquesta canviem la música dels Gegants de Tarragona per un altre tipus de música.

0: És un plan per l'estiu, per divendres, per qualsevol dia de l'any. Mira, al matí cafè i a la tarda ron. Ganes de passar-nos-ho bé. Ens venen quan escoltem Bad Bunny. Hi ha partidaris de festes majors, de concerts més tranquils, de revetlles, de discoteca, de nits a la fresca. N'hi ha per a tots els gustos. Però darrere de tota gran festa sempre hi ha moltes hores de feina, d'organització, de logística i, sobretot, molta iniciativa. I avui justament us parlarem d'una iniciativa d'uns joves emprenedors que han aconseguit convertir una idea entre amics en un dels projectes d'oci més seguits del Baix Gaià, Chatarra Produccions. Una iniciativa que organitza algunes de les festes més multitudinàries del Camp de Tarragona i que, atenció, fans de Bad Bunny, tenen, diuen, custodiada la famosa i popular casita. Això ens hauràs d'explicar, Eduard Virgili. Bon dia.
1: Bon dia. Ja veus, que a les portes del cap de setmana tenim moltes ganes de música, d'espectacle, de ballar i de passar-ho bé. Que sí?
0: I tant, i tant. I mira, hem començat amb aquest tema, és que Bad Bunny és el que té, que et posa les piles. Però què té que veure Altafulla i la Chatarra amb la casita de Bad Bunny? De què va tot això?
1: M'he desplaçat a Torredembarra, Mira,
0: apa,
1: ens trobem al Long Play, un espai que ha recuperat la vida d'una sala molt coneguda de la zona per convertir-la en un projecte amb activitat durant tot l'any. Concerts, sessions de DJ, monòlegs, esdeveniments privats, vermuts musicals i, evidentment, molta festa. I qui ens acompanya és en Pau Ors, ell és mestre de professió, però també un dels fundadors de Chatarra Produccions. En només uns anys ha passat d'organitzar petites festes amb els amics a omplir places i recintes de moltes festes majors del Baix Gaià, impulsar una gran comparsa de carnaval a la Torre i convertir-se en una referència de l'oci juvenil del nostre territori. Així que prepara't, Núria, perquè els propers minuts descobrirem què hi ha darrere d'aquest fenomen que ha revolucionat les nits. Pau, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com estàs?
1: Tot comença sent una idea entre amics, ara ho dèiem. Quan us adoneu que tot això que havíeu comentat pràcticament com una anècdota podia convertir-se en un projecte seriós?
2: Bueno, jo crec que va ser el punt de que quan vam col·laborar amb la Festa Major de Torredembarra, quan estava un moment una mica crític, la gent jove havia perdut les ganes perquè la programació potser no era l'adequada per enganxar aquesta gent jove i vam col·laborar per formar part, però llavors pues, no teníem empresa, etc, i va ser com un punt de, bueno, ara sí que fem un pas endavant i tenim una empresa i comencem a treballar de debò.
1: I com és la primera festa que organitzeu? Segurament que molt diferent dels espectacles que, per exemple, organitzàveu ara tot just fa uns dies, el passat cap de setmana.
2: Sí, la primera festa que vam organitzar va ser a Creixell, a la Festa Major de Creixell, que ens va anar molt bé perquè nosaltres vam crear l'empresa i tot per organitzar la Festa Major de Torredembarra. Però com que ja teníem l'empresa llesta, ens van trucar a Creixell per muntar-la allí i allí vam veure tots els problemes que podríem tindre a una festa més grossa i vam tindre 10 dies per arreglar-los perquè, bueno, va vindre molta gent i al final pues, fas errors de que la gent sabia esperar molta cua, la barra anava lenta, etc, i ens va anar superbé perquè a Torredembarra era com la nostra estrena i ja teníem una mica per la mà i no va ser tan desastre.
1: Escolta una cosa, i és després d'aquestes dues primeres experiències o quan veieu que tenim problemes perquè la cosa el primer dia ja ha sigut molt gran, quan us n'adoneu que la idea va de debò i que la cosa és seriosa?
2: Sí, al final bueno, nosaltres juguem al hàndicap sempre que sabem que les festes majors és un tir segur. El que hem aprofitat nosaltres és doncs fer participar a la gent jove, no?, que s'enganxi al programa cultural de la Festa Major. Per què? Perquè sí que és veritat que la música, que potser nosaltres escoltàvem que ens agrada Festa Major, música catalana, també sortíem de discoteca, estàvem més a l'hora del dia, i ara potser la gent jove, 14, 15, 16, ja neixen més amb reggaeton, i potser no saben com s'ho passa una persona a Festa Major, no perquè sigui música catalana, sinó perquè et trobes a tothom, els teus cosins, etc, et trobes a tothom, i són festes que ens agrada que la gent sigui de, per exemple, Santa Rosalia. O sigui, aquests dies me'ls guardo 100% perquè és la Festa Major del meu poble i faci el que faci i vull anar. I hem aconseguit això, ajuntar la gent jove, que ja s'està enganxant de veritat a la Festa Major, sigui el tipus de música que sigui.
1: Escolta, quines són les primeres coses que s'han de decidir quan organitzeu una festa? Quin és el vostre planning, el roadbook que teniu?
2: Sí, a veure, quan és Festa Major, el d'estudiar mercat del dia no te'l marca l'Ajuntament, no? Si fes una festa extra, doncs has de mirar una mica al voltant, perquè si sempre hi ha coses i has d'anar una mica al tanto, perquè no ens agrada que la gent decideixin de dos coses, que és quan la gent es divideix. I l'altre, sobretot, és intentar la fluïdesa de tema d'entrades, que la gent no faci cua, que la gent no s'esperi, que la gent a la barra vagi fluïda, perquè, bueno, són festes majors, la gent té poca paciència i volen tindre-ho tot el moment per disfrutar del concert o dels DJs.
1: I ara que heu obert aquesta altra branca, com és la discoteca Long Play, quin és el dia a dia de treball? Quina és la feina? Ara m'explicaves abans de començar fora de micròfons que, ostres, no t'esperaves, no? Aquesta constància potser entre setmana quan les grans coses passen el dissabte.
2: Exacte, o sigui, al final obrim fem tardeus i dissabte nit, i clar, no ens esperàvem que la feina que porta entre setmana, de que tot estigui llest, de muntatges, de pedidos, etcètera, programació, xarxes socials, fos tan exigent com nosaltres tenim el ranxito, el xiringuito d'Altafulla. I sí que és una feina més diària, però va molt rodat i a vegades, pues, els socis no cal que hi anem. I aquí és cada dia passant coses, cada dia... Bueno, és una mica... és el nostre projecte més gran.
1: A dia d'avui també heu d'estar molt pendents de qüestions que tenen a veure amb la seguretat, els aforaments, els punts lila, les emergències.
2: Sí.
1: Ha canviat tot això? Us imaginàveu que darrere d'aquesta iniciativa i aquesta empenta hi hagués també... qüestions, doncs, que s'han de tenir en compte i que...
2: Cada cop és més complicat, però també ho trobo bé, perquè la seguretat és superimportant i tal, però sí que és veritat que abans potser era més fàcil, feies la festa major i com era a través d'Ajuntament, doncs, no passava res, però ara si tu vols muntar alguna cosa, plans de protecció, aforament, una seguretat mínima, t'ha de vindre un tècnic, etc, que ho trobo bé, però sí que és veritat que si ho vols fer tu tot sol, és una mica, econòmicament és un risc.
1: Va, parlem una miqueta d'aquestes festes de la xatarra, que tenen aquesta personalitat tan marcada. Quina és la clau de l'èxit? Quina és la vostra fórmula per aconseguir que enganxin?
2: Sí, jo crec que la fórmula és la que t'he dit abans, és a dir, al començar a adquirir-nos a les festes majors i donar un música de reggaeton, etcètera, que enganxa la gent jove, però també ficar-te una cançó de detalls, de figues, etcètera, que la gent gran es queda i s'ho passa bé, s'han juntat la gent que nosaltres arrastrem amb la gent que ja forma part de la festa major, els hi ha agradat la festa i ja, doncs, si és xatarra, van igual, no? Normalment fem divendres xatarra i dissabte el concert gros i venen els dos dies i això és una mica la màgia.
1: I quina importància tenen l'animació, els efectes, el foc, les pantalles, el confeti?
2: Tenen la importància que les posa tothom i has de competir contra... ho has de posar sí o sí. Sí que és veritat que està molt de moda i tal, però has de vigilar una mica també perquè al final és un negoci i no et pot sortir més car tots els efectes i tal que el benefici de la festa.
1: Explica'ns el projecte de Longplay, Pau, perquè hi ha molta gent que ho veu com una discoteca, però vosaltres ja parleu d'un espai cultural i d'oci molt més ampli.
2: Sí, em refereixo a un espai cultural més que res perquè hi haurà molts de tributos, concerts de rock, etc. I sobretot que les discoteques normals d'alta referència tenen un estil de música ja marcat cada cap de setmana perquè tenen molt de públic, però nosaltres ens adaptem al públic de Torredembarra i sabem que una setmana és electrònica, l'altra setmana és un Remember per a la gent més gran o la gent que li agradi el tipus de música de Remember, farem tributos i l'altre cap de setmana sempre pues, fem la nostra festa de xatarra, que és més per a la gent jove, etc. I ens adaptem al que t'he dit, a un estudi de mercat de Torredembarra, sabem la població que hi ha i creiem que així és quan més gent retindrem a la discoteca durant tot l'any.
1: Escolta, hi ha una festa que s'ha convertit gairebé en un fenomen i és ni més ni menys que la famosa casita inspirada en l'univers Bad Bunny. A la final de la Super Bowl ho va petar. Com sorgeix aquesta idea? A veure, on te la teniu guardada, ara, aquesta caseta?
2: Tenim naus d'on emmagatzemem tots els equips de música, perquè fem muntatges, tot això, i està allí guardada, desmuntada. Cada cop que es fica s'ha de muntar i desmuntar, que és un dia abans o així, s'ha de muntar tot, que estigui tot bé. Sorgeix, mira, no casualitat, però teníem una data amb una promotora i ens va caure, no sabien què fer, i el meu soci va dir... podríem fer la casita de Bad Bunny i jo li vaig dir, bueno, si tu la montes, jo ho publicito, perquè jo d'això no en tinc ni idea. I sí, sí, van, ja està feta no sé què, i va quedar simplement espectacular, molt gran, i a la gent li va encantar, i només des del primer dia, és a dir, sense que la gent veiés la casita, que no la vam ensenyar fins a l'últim moment, només posant el cartell, les entrades es van disparar. Inclús altres discoteques de fora ens estan trucant perquè els hi portem la casita, i si sí, un fenomen, doncs hem aprofitat una mica el boom i ens ha sortit molt bé.
1: Què té la festa de la casita o de Bad Bunny? Té alguna cosa especial? Que té, sí, algun tret diferencial?
2: Sí, jo crec que també la gent jove està una mica cansada de que va a totes les discoteques, i sí, que hi ha cançons de reggaeton, però sonen sempre les mateixes, ¿vale? Al final Bad Bunny és un estil diferent, i hi ha molt tipus de música semblant a Bad Bunny que no sona molt comercial i que a la gent jove li encanta. No és la música que s'entra a la discoteca, però sí és la música que la gent jove se la fica a l'Spotify quan se'n va una hora amb el cotxe, i són cançons que les sents al long play i no les has sentit a altres discoteques, i igualment et fan ballar i et senten diferent.
1: Escolta, mira, m'acaben d'enviar un WhatsApp i em pregunten, diu, a la casita del Bad Bunny podem anar-hi també els boomers que anàvem al long play de Baix a Mar?
2: I tant. Només que, i si volen, si m'escriuen, els hi fem entrada gratis.
1: Mira, doncs, escolta, que es posin en contacte amb l'Obert per vacances. Fins a quin punt l'ambientació, la decoració, la posada en escena té importància en festes, en recintes tancats, com, per exemple, aquesta sala on nosaltres ara ens trobem?
2: Sí, t'has de diferenciar. Al final has de fer alguna cosa diferent, entre cometes, per atraure la gent, i no tindre la mateixa sala sempre, perquè, bueno, estem una generació que volem coses, emocions molt ràpides i al moment, i t'has d'adaptar i has de fer alguna cosa diferent a les altres discoteques, que també ho fan, però, bueno, aquí neix una mica l'originalitat de cadascú i intentar sobrepassar una mica els altres.
1: Escolta, Pau, tu ets mestre de professió. Què et porta a combinar aquesta vocació amb una empresa que pràcticament no descansa mai?
2: A veure, jo m'agrada molt ser mestre, i també sí que és veritat que sí, tenim una empresa, tenim un xiringuito i fa 2 anys que estem creixent, però en el sistema que estem vivint no crec que és molt recomanable ficar tota la teva feina amb una empresa que, entre cometes, amb els impostos que es paga i amb tot com funciona una mica, crec que és una mica arriscat. Els dos tenim feina, la nostra feina, i l'altre soci és el que està més involucrat aquí, temes de manteniment, i ja es dedica professionalment només a això. Però jo sempre penso que, bueno, que s'ha de tindre un coixí, s'ha de tindre un plan B, perquè no hi ha gaires facilitats en tema empresarial en aquest país, i tampoc m'ho vull jugar tot a una carta.
1: Escolta, molt ràpid, ja per acabar, que estem pràcticament fora de temps, com t'imagines la xatarra produccions en el futur amb tot aquest munt de projectes que teniu en marxa?
2: Me l'imagino que s'estabilitzi durant 2-3 anys i seguim portant la discoteca i el xiringuito, potser agafar-ne 1 o 2 més, i sobretot m'imagino molt potent en temes de produccions de concerts grossos, que el 28 d'agost fem el concert dels Pets, que és el nostre primer concert que fem amb un grup gros, i l'hem financiat nosaltres amb Centanyo Espectacles, que és una productora molt, molt, molt grossa, que sempre ens hi fixàvem quan vam començar, i el fem junts, i res, estem una mica espantats, però les entrades i la gent de Torrembarra està funcionant molt, i animo des d'aquí a que vinguin el dia 28 al concert dels Pets, que serà l'últim cop que toquin a Torrembarra, i sobretot als pares que vinguin amb les famílies, perquè si no el podran veure més.
1: Vinga, doncs crida a tot el Baix Gaià i al Camp de Tarragona. Pau Arts, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Núria, escolta, mira, el Pau ha encès uns neons, diu, pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
0: Pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
1: T'esperem aquest dissabte.
0: Home, amb aquests eslògans és que no hi puc faltar, que xulo. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a Pau i a Eduard Virgili. Moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
1: Que vagi bé, una abraçada.

0: Doncs en Bad Bunny canviem, eh? Anem passant d'un tema cap a l'altre. Va, que ens hem de tranquil·litzar una miqueta. No sé si combina massa l'activitat d'oci nocturn amb la proposta de podcast que us farem tot seguit. I és que us convidem a anar per la muntanya, a fer una passejada per la muntanya pels voltants dels termes de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Gallifa. De fet, ens en parla més sobre aquesta ruta de muntanya la companya Dona Codinenca, la Laia de Déu.
1: Doncs avui a la ruta per la muntanya farem una volta pel Turó de Solana. És una ruta que serà circular i que passa per a Sant Feliu, acaba a Sant Feliu, però també passarem per Caldes de Montbui i Gallifa. Són uns 9-10 quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell. Això sí, és apte per tothom i aquesta ruta ens l'explicarà el Pep Acosta. Bon dia.
2: Val a dir que jo m'agrada molt caminar, eh? I vaig sovint a caminar per Sant Feliu i aquesta és la que faig més vegades, però la que veiem més els de Sant Feliu pràcticament és Solanes. I aquesta ruta, aquest petit recorregut fa la volta a tota aquesta muntanya i té moltes variants, eh? Explicarem una, però la podeu allargar, la podeu escurçar, s'adapta a tots els gustos. La podeu fer en bici, la podeu fer a peu, la podeu fer corrent.
1: Una ruta versàtil. Per començar, des d'on sortim amb aquesta ruta?
2: Jo sempre surto des de la plaça del poble, des de Sant Feliu.
1: Josep Humbert Ventura.
2: I anem a buscar el cementiri de Sant Feliu.
1: Vale.
2: El cementiri que surt des d'allà surt d'una pista. I allà veureu que surt una pista. Després del cementiri surt una pista que no està asfaltada. L'agafareu i de seguida començareu una forta baixada. D'aproximadament poder 1 o 2 quilòmetres. Aquesta baixada us portarà directament a les Alies. Uh-huh. Què són les Alies? És una petita... són unes petites cases de fa molts anys. I allà, una mica més amunt de les Alies, comença la Riera de Caldes.
1: Clar, anava a dir...
2: Allà comença la Riera de Caldes.
1: A mi m'has dit les Alies i dic... De cop estic a Caldes de Montbui.
2: Sí.
1: Hem arribat molt ràpid, a Caldes.
2: Sí, perquè de seguida que agafeu la pista del cementiri, el termal de Sant Feliu s'acaba de seguida. I allà comença el termal de Caldes de Montbui. A les Alies, abans creueu el pont, sí, que és el pont de la Riera, i entreu a la Riera, entreu aigües a dintre, i al cap de 100 metres, més o menys, trobareu el Gorg de les Alies. Home. És un gorg molt bonic. Cert. Els últims anys, jo crec que des del 2021 fins al 2024, hi havia molt poca aigua. Jo anava sovint.
1: Ara n'hi ha bastanta per fer un bon bany.
2: Sí.
1: Ara que fa calor, ve de gust,
2: sí, eh? I tant. Però no, és un gorg on ja és gran, força gran, et pots banyar. Hi ha espècies aquàtiques, també, segur que he vist tortugues, he vist coses per allà, crancs. Allà sí que pots trobar ombra, allà hi ha ombra, hi ha peixos, hi ha aus, una vegetació molt bonica. Bé, està molt bé, a mi m'agrada molt.
1: Un racó bonic.
2: Sí.
1: Després de 2 quilòmetres, no?, de baixada, sí, que deies...
2: Us podeu refrescar allà perfectament.
1: Sense ombra, doncs aquell és el moment que tindreu per refrescar-vos, perquè ens trobarem algun gorg més o ja...
2: Sí.
1: Vale. Bueno, doncs primer bany.
2: Primer bany al Gorg de les Alies. Sortireu del Gorg i anem a agafar una altra vegada el pont de les Alies. Molt fàcil.
1: D'acord, sí.
2: Es pot pujar la ronda codinenca, et fa pujar més recte. Uh-huh. Però a mi no m'agrada. A mi m'agrada més agafar una pista d'asfalt.
1: Una mica
2: que agafes
1: més planer, potser?
2: No, també puja una mica, també puja bastant. Però és una pista d'asfalt, que a mi m'agrada molt, i te'n vas fins al trencant de Sant Sebastià Montmajor. No agafis el trencant de Sant Sebastià Montmajor i te'n vas cap a la Casa de la Vila. Uh-huh. És una cosa que diu Casa de la Vila, i ja te'n vas direcció a Gallifa, que continua la pista d'asfalt.
1: I ara mateix, quants quilòmetres portaríem fins a ara entrant a terme de Gallifa, per exemple?
2: Uns 3,5, 4.
1: O sigui, encara ens quedaria ben bé la meitat del recorregut.
2: Sí. Sí, perquè ara, aquí, agafes la pista d'asfalt i arribes a un trencant, que veureu que surt una pista que et porta directament a l'ermita de la Mare de Déu del Grau.
1: Què en sabem d'aquesta ermita?
2: Està documentada del 1227, ha sofert moltes restauracions i ara mateix està una mica bastant abandonada. L'última vegada vaig passar jo, està en un estat una mica precari, però és considerat bé cultural d'interès local. Per tant, té la seva importància. És de Gallifa, Sant Feliu.
1: Vale.
2: És de Gallifa.
1: És important. És important.
2: I clar, no heu de passar per la carretera principal. És un camí que va paral·lel, està al costat, i passareu just per davant d'aquesta ermita que és coneguda a Sant Feliu per l'ermita de les Puces.
1: Aleshores, és un lloc, per exemple, per fer una petita parada. Clar, ens hem parat al Gord.
2: Sí. Jo sempre paro on hi ha. Exacte, m'has llegit el pensament. Jo sempre paro una allà davant, em menjo unes galetes o el que sigui, bec una mica i és una parada gairebé...
1: Parada obligatòria. Clar, aquí entenc que també, vull dir, ha de ser com un paratge bastant bonic.
2: Sí, perquè al final.
1: Vull dir, jo m'imagino l'ermita, per molt que ara potser no estigui en el seu auge, no?, d'esplendor, però que l'entorn ha de ser maco.
2: Sí. Aquí sí que el camí de l'ermita és més estret, hi ha molta més vegetació, la veus a mà esquerra pujant. A mi m'agrada molt, aquest tros m'agrada molt. Quan surtis d'aquesta ermita, quan sortiu...
1: Després d'aquest descans.
2: Després d'aquest petit descans i menjar quatre galetes, 100 o 100 metres arribarà a un pla.
1: Vale.
2: Que hi ha una intersecció de camins. I a mà dreta veureu una marca del GR, que és vermell i blanca.
1: Sí.
2: És el GR5.
1: A la dreta.
2: Surt un camí de dreta i l'agafarem 1 o 2 quilòmetres més. Uh-huh. Aquí això és un camí molt més estret, moltes ombres, molt bonic. Per mi és un dels més de Sant Feliu, és el que més m'agrada. I aquí hi ha gires a mà dreta i ja l'estàs pujant, la muntanya. Uh-huh. Fins ara l'anàvem...
1: Vorejant,
2: i ara aquí ja l'estàs pujant. No deixeu ben bé 1,5-2 quilòmetres, uh-huh, continueu pel GR5, i arribareu a una bifurcació que posa Gorg Negre.
1: Ah, mira, aquí tenim un altre gorg, eh?
2: Però aquest, Gorg Negre, i et fica un desviament a uns 300 metres, crec que fica 300 metres. És una pista molt petita, i ja heu sortit del GR5.
1: Vale.
2: I és una mica difícil de trobar, però...
1: Està amagat.
2: Seguint aquesta pista, està una mica amagat, després veureu que baixa un caminet.
1: Val.
2: I aquest caminet us portarà directament al Gorg Negre, que a mi és el gorg de per aquí que més m'agrada. Molt més bonic que el Gorg de les Elies. Per mi és molt més bonic, és molt més petitó, és el més bonic que hi ha per aquí.
1: L'entorn també acompanya més, potser?
2: L'entorn és molt maco... Hi ha la vegetació molt més estupida, hi ha una cascada que surt del gorg. Ara, així que agafeu el camí principal, el GR5, no l'abandoneu. I anireu observant a mà dreta que van pujant camins.
1: Val.
2: Hi ha el camí del Fonoll, el camí de la Baliarda... Jo, el que més m'agrada, agafo el camí que diu la Baliarda.
1: D'acord.
2: Que és més o menys un quilòmetre de pujada. I et deixa a la casa de la Baliarda.
1: Mm.
2: Que aquesta casa ja està just al centre de la muntanya de Solanes. Això surts a la pista que va al Fonoll, que és un restaurant famós a Sant Feliu. I només has de seguir la pista, aquesta pista, i vas a parar a la zona esportiva de Solanes. Que quan has arribat a la zona esportiva de Solanes, ja has fet tota la volta al turó de Solanes. Creues la carretera de Gallifa i te'n vas a parar a la zona de les granges de Sant Feliu.
1: D'acord.
2: A la zona de les granges. I a Marreta, primera Marreta, vas a parar a una zona que es diu La Creu, que hi ha una vista magnífica de Sant Feliu i de tot el Vallès.
1: Un petit mirador, podríem dir.
2: Un mirador perfecte de tot el Vallès, de tot Sant Feliu, fins a Barcelona, es veu també Sant Sadurní... Hi ha una molt bona vista.
1: De veure això.
2: Sí. És un final de ruta que a mi m'agrada molt. I ja entres al poble, perquè d'aquest mirador de la creu al poble hi ha 50 metres. Estàs ja dintre el poble. I baixes fins a la plaça.
1: I ja hem tornat al punt exacte on havíem sortit. Doncs, amb aquesta ruta que és apta per absolutament tothom... tanquem. Així que moltíssimes gràcies, Pep Acosta, per apropar-nos a aquesta ruta per al Vallès Oriental.
2: Gràcies a vosaltres, espereu que la gaudiu molt i que si la feu segur que repetireu.
0: Segur que sí, la veritat és que tenia molt bona pinta i gràcies a la companya dona codinenca, la Laia de Déu, per fer-nos també de guia en aquest viatge, amb aquesta pinzellada, aquest podcast o reportatge sobre excursions de muntanya. Seguim endavant amb més propostes, ara ja gairebé tancant programa. Us volem fer recomanacions, unes pindoletes de 5 minuts de qüestions, d'activitats que podeu fer abans de que s'acabi l'estiu, per allò de que tenim una miqueta més temps. Hem parlat de llibres, hem parlat de sèries, parlarem de pel·lícules i d'altres qüestions, de jocs de taula, però avui us volem recomanar videojocs, que ja fa temps que són molt més que un simple entreteniment. N'hi ha que ens fan viure

0: Doncs començo jo presentant-vos el primer videojoc que he triat, que és Pokémon Black and White, que és per mi el millor joc de tota la saga Pokémon. Sempre n'he estat molt fan, però aquesta entrega ho té absolutament tot. Una banda sonora espectacular, una història molt més madura del que és habitual a la franquícia, personatges memorables com l'Ena o la Cynthia i una regió plena de Pokémon nous que fan que l'aventura sigui fresca de principi a fi. És un joc que demostra que Pokémon també pot explicar una gran història i per això el considero el punt més alt de tota la saga. Tots els que tingueu Nintendo DS podreu gaudir d'aquest videojoc.
1: Sergi, com et veuries aquest estiu amb una estona de piscineta?
0: Ei, doncs molt bé, eh?
1: Doncs això és el que ens proposa Pulse, però d'una forma que potser no és el que la gent s'imagina.

0: I és que Pools és un joc molt particular. Ens proposa un recorregut per diverses piscines, però piscines on misteriosament no hi ha ningú. Anirem d'un lloc a l'altre amb una sensació una mica inquietant, acompanyats pel so de les nostres passes, de l'aigua i potser d'alguna cosa més. Us espera una experiència bastant diferent. Si us atreviu a entrar a algunes piscines, però no de la manera que us imaginàveu, aquest és el vostre videojoc. El trobareu per PS5, PC i iOS.
1: Víctor, hi ha jocs que diverteixen i d'altres que et deixen pensant durant uns dies. En coneixes algun d'aquests?
0: Molt, m'ha passat moltíssimes vegades això, Sergi.
1: Doncs mira, Until Then és un d'aquests. Es tracta d'una novel·la visual amb una estètica pixel art molt bonica, però el que realment enganxa és l'argument. Coneixereu un grup de personatges als quals acabareu agafant moltíssim afecte i això fa que cada conversa i cada gir de guió t'afectin de debò. És una aventura tranquil·la, emotiva i amb un final que costa d'oblidar. Si us agraden les bones històries i els jocs on les eleccions són importants, aquest joc és una aposta segura. El trobareu a totes les plataformes.

0: El FEZ és un joc tranquil per anar passant-hi estones, un joc molt addictiu, un joc que té més de 10 anys, però jo us asseguro que us divertirà moltíssim si no el coneixeu. És un joc de plataformes amb bona part d'estructura ascendent tipus torre que té la particularitat de jugar entre el 3D i el 2D, amb certes reminiscències del que seria el Paper Mario, si heu jugat. Perquè tot i que ens desplacem lateralment, com si el joc fos pla, tenim la possibilitat d'anar rotant l'escenari i alguns elements 90 graus, i amb el canvi de perspectiva desbloquejar els camins que ens impedeixen avançar. És un joc molt curiós, i jo penso que és el perfecte per passar un bon estiu. El teniu a totes les plataformes.
1: Víctor, si et dic que pots viatjar al Renaixement italià sense moure't del sofà, t'ho creuries?
0: Jo crec que sí, perquè ja sé per on va, Sergi.
1: Sí, anem per l'Assassin's Creed 2. Ens posem a la pell d'Ezio Auditore en una història plena d'acció, venjança i conspiracions, però el millor és que mentre explores ciutats com Florència o Venècia, també descobreixes personatges i fets reals de la història. De fet, si esteu estudiant el Renaixement, fins i tot us pot servir per situar-vos millor en aquella època. Per mi és una obra mestra amb una història espectacular. El podreu trobar a PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Aquests són els jocs que us recomanem,
0: amb els que segur que passareu un molt bon estiu.
2: Superinteressants, la veritat és que jo no sóc molt fan dels jocs i m'han vingut ganes de descobrir-los tots i de jugar a tots. Déu-n'hi-do, des de Ràdio Calella s'hi en saben amb aquests col·laboradors. Avui parlant sobre quins videojocs podem provar, tastar, abans que s'acabi l'estiu. I abans que s'acabi el programa, encara un parell de continguts. De moment, l'agenda.

0: Saludem la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Marxem cap a Santa Cristina d'Aro, no?
1: Doncs sí, aquest cap de setmana tenim una activitat dintre del que és el Santa Market, que és una proposta per amants de la música i l'ambient estiuenc, i és una sessió de punxadiscos dedicada a les persones que els encanta els anys 90, doncs una festa Remember, amb aquests històrics punxadiscos de l'època, en Juan Carlos Sánchez i Ante Salmerero, que són dos dels noms més importants de la música d'aquella època i de les cabines més importants d'Eivissa.
0: Mira, de fet, ja estan sonant de fons, eh, veig?
1: Sí.
0: Sento, no?
1: La musiqueta d'aquesta. I la festa és demà, dissabte, a les 8 del vespre i fins a la mitjanit a la sala central de la Santa Market.
0: La Santa Market a Santa Cristina d'Aro. Per altra banda, més de propostes, en aquest cas, que ens duen cap a Vilaplana i amb un canvi d'ubicació?
1: Sí, aquest cada setmana, demà dissabte, es celebra el Festival Mozart, però que normalment es fa, com tots sabeu, en el meravellós poble de la Mussara, un lloc encantador i preciós, però com que hi ha el risc d'incendi forestal, l'organització ha decidit passar-ho al poble de Vilaplana, que és a baix a la muntanya, més concretament al Parc de la Riba, per poder doncs, gaudir les activitats sense posar en perill a l'entorn. I escoltem un momentet a la Mercè Mariner, que és la directora artística del festival, en declaracions a Baix Camp Ràdio, que explica una miqueta la temàtica d'aquest any.
2: Enguany el Mozart, si haguéssim de parlar d'alguna paraula que ha anat sortint al llarg de les diferents disciplines artístiques que la confeccionen, seria vulnerabilitat. Vulnerabilitat com a algú molt humà i que no podem treure'ns de sobre. Som així, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
1: Doncs bé, això era la Mercè Mariner, i a més d'aquesta temàtica, a la jornada hi haurà concerts, literatura, dansa, audiovisuals, escultura i les actuacions destacades. És, per exemple, la de Blu Noguera, que estem escoltant ara de fons.
0: Molt bé. Mozart, com deia la Lídia, que es feia al poble de la Mussara, però que ara ha passat enguany aquest cap de setmana a Vilaplana. No us confongueu, eh? Per altra banda, Lídia, va, que anem tancant agenda i ho fem parlant de la festa de la Sal, en aquest cas, però a Gerri de la Sal.
1: Sí, al igual que fa una setmana teníem la festa de la tomaca a Manresa, doncs ara tenim la festa de la Sal allà a Gerri, i que és la seva sisena edició, i és una jornada dedicada exclusivament a aquest producte i al patrimoni de la zona, i el programa inclou visites al Museu de la Sal i a les salines que hi ha per allà, firades d'artesania també amb aquest producte, tallers infantils, xerrades, show cookings, teatres i música en directe.
0: Molt bé, doncs amb aquesta proposta saladeta tanquem ara sí l'agenda i gairebé el programa. Lídia Porta, bon cap de setmana, companya de Ràdio Ciutat.
1: Bon cap de setmana, Núria, adéu.
0: Una abraçada.

0: Esteu d'enhorabona als amants de la Ludwig Band perquè avui han conformat el fil musical de tot el programa. Això és culpa i gràcies a l'Enric Rubio de Ràdio Cardedeu, Ràdio Televisió Cardedeu. Enric, que te'n vas de vacances?
1: Sí, me'n vaig de vacances.
0: Abans has de treballar, has d'acabar de complir fins l'hora de fitxar. A veure...
1: Content estic, eh? T'ho haig de dir, que m'ho he passat teta, eh?
0: Ja ho sé.
1: I m'ho seguiré passant teta perquè tornaré.
0: Sí, perquè tornaràs, no l'abandonarem del tot l'Enric. Escolta, què diuen els oients respecte si prefereixen treballar o anar de vacances a l'agost?
1: Doncs mira, tenim la Susana, que ens diu això.
2: Ostres, doncs jo no sé què prefereixo, eh? Perquè sí que és veritat que a l'agost està tot ple i tot petat de gent, aleshores, si fas vacances a l'agost, arrisques a no trobar lloc en lloc, però... Clar, si treballes a l'agost, sí que és cert que estàs més tranquil, hi ha menys feina, normalment, aleshores pots anar més a la teva, però no m'imagino fent vacances, no sé, fent vacances al desembre, per exemple, o al novembre. Depèn, si només puc tenir unes vacances, potser ja m'agrada que siguin a l'agost, perquè tinc com molt marcat que el setembre comença un altre cop l'any. Si pogués fer més vacances més d'un mes, doncs potser les faria a l'agost i al gener, per exemple, o al febrer.
1: Nota dissonant, la Susana aquí, sí.
0: Sí, diu, mira, dóna'm les vacances, clar.
1: Exacte,
0: perquè
1: que sí.
0: Perquè he de renunciar a l'agost, no?
1: Per suposat. I mira, hi tenim un últim àudio de la Maria López que sí. Ens comenta, Goita, ja veuràs, ja.
3: Hola, Albert, per vacances. A veure, jo preferiria mil cops més treballar a l'agost, que no hi ha ningú, que estàs tranquil·lament al despatx, amb l'aire condicionat, sense cap tipus de problema, i poder fer vacances doncs, a la tardor, per exemple, a l'octubre, al novembre. Problema? Doncs que això no encaixa sempre a les feines que tens, i a mi no em deixen fer això, tant de bo.
1: Això és cert, sí. Jo t'anava a dir, Núria, sí. Que si pogués escollir, escolliria el mes, potser, a l'agost també, però si hi hagués un altre mes, quan les fulles comencen a posar ben vermelles cap al Pallars,
0: sí.
1: Llavors ja aprofita un mes per allà.
0: També. El que passa és que llavors vas a contracorrent, tornes i ja tot ha començat, no? Vas al contrari del món i això també és una mica disruptiu. Però
1: costa enganxar-te. Però escolta, saps de què estic molt content avui?
0: Què?
1: Saps qui m'ha desitjat unes fantàstiques i felices vacances?
0: Qui?
1: La Pilar d'Espinavell.
0: Ai, corre ràpid.
1: Sí, no, m'ho ha fet per escrit, en el reel. Sí, m'ho ha fet pel reel. M'ha dit desitjar que passi unes bones vacances i en el reel també doncs, ens ha escrit el Francisco Lázaro, que ens diu, el millor no és preferir o no preferir treballar, el millor seria no haver de treballar.
0: Ah, chico, com ho saps, Francisco. Mira, la Pilar d'Espinavell no és l'única que t'ha desitjat molt bones vacances.
1: Ah, no?
0: No, tinc un tall per tu, Enric, escolta.
1: Ostres!
4: Hola, Enric, què tal? Soc Joan Reig dels Fets, mira... M'ha dit un missioner que avui acabes de treballar i te'n vas de vacances. Doncs res, que tinguis unes bones vacances i que aprofita que l'estiu tot a cuca viu. Una abraçada ben forta per tu i per tota l'audiència. Salut!
0: Què et sembla?
1: Hòstia, Núria, m'has enganxat aquí en calçotets, eh? Quina il·lusió, hòstia! Gran Joan,
0: gran
1: i tant!
0: Gran Joan, que s'apunta a totes, eh? Perquè li hem proposat aquest matí, a primera hora, s'apunta a totes el Joan, no? Diu mai que no és un amor.
1: Una molt bona abraçada. Més he viscut a prop de... Bueno, he viscut jo per aquestes terres. Sí, vaig viure a la Conca Barberà 4 anys i no, me'ls estimo molt, els fets, i tant que sí.
0: Doncs mira, ells a partir d'ara ja saben que tenen un superoient. Escolta, tanquem simplement. Ens dius qui et substitueix a partir de dilluns?
1: Sí, ens substituirà l'Aina. Estarà un parell de setmanetes.
0: Sí?
1: Us ho passareu fantàsticament bé amb ella. Veureu que és una persona genial. I res, i començarà dilluns amb un tema que serà el següent. Tradicions familiars d'estiu.
0: Ai, tradicions familiars d'estiu. Sí. Enric, t'hem de dir adéu. Bones vacances, company.
1: Salut,
0: descansa.
1: Família.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Almenys 14 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat avui el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir també una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també per coordinar la resposta institucional. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una inversió de 1.400 milions d'euros per a l'obra pública fins a final d'any.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i, per tant, sortiran publicades als diaris oficials corresponents per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les preses Olot amb un import de sortida de 447 milions d'euros.
1: Illa està fent el balanç del curs polític en el que ha dit que li ha demanat a la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, que arribi fins al final en la investigació pel fiasco de les proves PISA per prendre decisions que calgui. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest cap de setmana. El risc augmenta especialment quan se surt de les grans vies i s'entra en carreteres secundàries, sovint ja a prop de la destinació. També preocupa la sinistralitat dels motoristes, amb 32 víctimes mortals aquest any a Catalunya. Trànsit recomana planificar el viatge, evitar presses, respectar la velocitat i mantenir l'atenció fins al final del trajecte. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Avui els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focs. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà també a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou cardipàs municipal que inclou 5 compromisos. Protegir el parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i també completar la reforma del carrer de la Creu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: Benvinguts i benvingudes al podcast El món a 150 centímetres.

0: Hola, ¿com va? Iniciem el podcast El món a 150 centímetres. És un projecte creat per l'alumnat de primària del Prat de Llobregat i dirigit a tota la comunitat educativa. Som l'alumnat de sisè de primària de l'escola Bernat Metge i ara els farem una pinzellada del contingut d'aquest podcast.
1: Com és habitual, començarem repassant l'actualitat educativa de les escoles i centres del municipi. També coneixerem ara mateix a una doctora en ciència de materials, en l'àmbit de la química.
0: A més, descobrirem el projecte QEMA, adreçat als alumnes de cicle superior d'educació primària d'escoles del Prat, que consisteix en la creació d'una cooperativa simulada dins de l'aula. Per finalitzar, explicarem l'agenda d'activitats infantils i juvenils del municipi i us farem una recomanació lectora.
1: Si voleu escoltar de nou aquest podcast, el podreu recuperar dins la pàgina web del Prat.radio. A l'espai el Prat.radio més l'espai d'àudios a la carta de la ràdio pública del Prat.
0: Vinga, som-hi! Ens dona un cop de mà a la part tècnica, al Picostilo, acompanyat dels alumnes Ilias, Ryan i Hugo, que ajudaran a la part tècnica i a les xarxes socials. Us parla l'alumnat de sisè de primària de l'escola Bernat Metge. I aquí iniciem el podcast El món a 150 centímetres.

0: Nosaltres som l'Imran i la Noa i ens escoltareu conduït del podcast.
1: Arrenquem amb els titulars i les notícies dels centres educatius de la ciutat.

0: descobrim què estan fent les escoles i centres del Prat. Els delegats i delegades verdes de l'Escola Sant Jaume volen reduir l'ús del paper d'alumini a la seva escola. Ens amplia la informació la Natàlia.
1: Doncs sí, per això han col·locat un recipient en forma de tub transparent a la sortida del pati, per llençar tot el paper d'alumini dels entrepans que en portin. Després, en acabar cada setmana, han fet una marca fins on ha arribat el paper d'alumini i per tal de fer seguiment. Han fet una foto i l'han penjat a Instagram. Finalment, d'aquesta manera, han pogut comparar si han baixat o pujat el consum de paper d'alumini al llarg de les setmanes. En definitiva, tenen l'objectiu que baixi molt i han anomenat aquest repte Stop Paper d'Alumini.
2: Continuem amb més notícies. L'Institut Escola Pepa Colomer inaugura la seva biblioteca, feta a partir d'un espai ple de caixes, ens informa l'Àngel.
3: Exacte. Per començar el setembre, la Comissió Mixta de Docents i Famílies del Centre va posar en marxa un nou espai a l'escola, una biblioteca. El centre ha dedicat moltes hores pensant en com volien que fos aquest espai, a moure mobiliari, a buidar caixes, fer esporga, folrar i posar teixells. Tot plegat per transformar aquest espai en una biblioteca que aquest Sant Jordi han inaugurat fent una activitat de contacontes. Una iniciativa que l'escola ha organitzat amb l'AFA del Centre per l'Alumnat Infantil i Primària.

0: Seguim amb una notícia d'una altra escola. L'alumnat de segona primària de l'escola Mare de Déu del Carme està fent un projecte titulat Poble o Ciutat. Ens ho explica la Fàtima.
1: Durant el tercer trimestre, aquests infants han après la diferència entre un poble i una ciutat. Per exemple, l'alumnat ha conegut els tipus de transports privats i públics que hi ha en una població més gran o en una altra més reduïda. També ha visitat diferents espais i de la ciutat i del Prat per aprendre les senyals de trànsit o per saber com funciona de primera mà el mercat municipal. Així doncs, per cloure l'activitat i posar-la en pràctica, han creat una maqueta i d'una ciutat amb cartolina, cartró i plastilina. Han construït edificis, carreteres i parcs.

0: Coneixem un altre titular. La cantata torna a omplir el centre esportiu municipal Julio Méndez, sota el lema Canviar-ho tot. Ens amplien la informació l'Edgar i l'Angie.
1: El divendres 10 de maig es va celebrar la 20a edició de la cantata al centre esportiu municipal Julio Méndez. Un any més, el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Prat i l'Escola d'Arts en Viu, en el marc del programa d'intercessions, ha organitzat aquest on ha cantat a l'alumnat i també el professorat de música de les escoles del Prat. A més, en ell hi han participat alguns alumnes del combo de l'Escola d'Arts en Viu i han fet la dramatització de la història els alumnes del teatre de la mateixa escola.
2: En definitiva, la cantata es fa des de 2002 i enguany, sota el lema Canviar-ho tot. Ha animat els joves a rebel·lar-se davant les injustícies. La història ha narrat com 5 alumnes de la mateixa classe de 6è són afegits a un grup de denúncia de WhatsApp, fet que els portarà a unir-se, fer-se preguntes i descobrir a poc com superar les pors i incerteses davant els canvis. Per acabar l'acte es van organitzar en 2 torns, tal com ja es va fer en l'edició anterior.
3: Expliquem més notícies. L'AFA de l'Escola Joan Maragall organitza un taller sobre com parlar amb els fills i filles de sexualitat. Ens informa l'Angie.
2: Aquest és un tema que als pares i mares se'ls fa difícil i que de vegades no saben gaire bé com guiar els seus fills. Per aquest motiu, l'AFA de l'Escola va proposar fer aquest taller el passat 24 de maig, que es va impartir l'Eva Aguilar, psicòloga sanitària i psicoterapeuta sexual. Així doncs, l'activitat la van organitzar el menjador de l'escola Joan Maragall i la psicòloga va donar informació sobre els canvis que experimenta el cos a la pubertat, els límits que cal posar sobre el nostre propi cos, sobre com fomentar l'autoestima i millorar les relacions d'amistat saludables. En conclusió, va ensenyar com guiar les fills i filles en aquests temes.

0: I acabem amb una crònica de l'escola Nostra Senyora del Mar García Lorca. Ens ho explica l'Ainhoa.
1: Tot l'alumnat del centre ha dut a terme un projecte interdisciplinari relacionat amb una temàtica, del qual s'han fet experts. Durant les darreres setmanes del segon trimestre del curs, l'alumnat ha triat els esports i sota el títol «Els esports, prepara't, gestos, ja». Els estudiants del cicle superior s'han endinsat en aquest àmbit. D'aquesta manera, els alumnes han treballat en grups cooperatius durant tot el projecte, on cada infant ha tingut el seu rol. Precisament, cada grup ha escollit un esport i s'ha fet expert d'aquest a partir de la recerca d'informació que han fet tant a casa com a l'escola. Després han plantejat un seguit d'activitats on els joves han compartit el seu coneixement de l'esport amb la resta. A més, han fet una entrevista a un esportista famós. Així ens ho han explicat alguns alumnes de l'escola Nostra Senyora del Mar García Lorca.
0: I acabem aquí la informació dels centres d'educació del municipi. Gràcies, Edgar, Angie, Fàtima i Ainhoa, per donar-nos a conèixer el que està passant a la ciutat. Ara investigarem el que fa una doctora en ciència de materials.

0: Com hem explicat, parlarem amb una doctora en ciència de materials i per conèixer quina és la seva trajectòria. Saludem els redactors Ivan i Jennifer. Anem a presentar ara la nostra convidada d'avui.
1: Ella es diu Diana García. Va estudiar un grau en química, que va acabar l'any 2017. Després va decidir fer el màster en química industrial i introducció a la investigació química. I enguany ha acabat un doctorat en ciència de materials, específicament en nanopartícules. Hola Diana, benvinguda.
2: Bon dia, nois i noies.
3: Per començar, ens agradaria saber que ens expliquis per què vas decidir escollir aquesta carrera de química i com sabies que t'agradava.
2: Doncs crec que des de petita tenia curiositat per saber per què, com estaven formades les coses, com es formaven, i també durant l'institut doncs vaig fer ciències, em va agradar molt. També vaig tenir un professor que li apassionava la química i crec que em va encomanar una mica aquesta passió, i també doncs fèiem experiments, alguns experiments a l'institut, i m'agradava moltíssim, i per això vaig voler continuar una mica estudiant química.
1: Després, quan vas triar el màster, ja t'imaginaves que després et centraries en investigar?
2: Doncs amb el màster, el que passa és que a part, aquest màster que jo vaig fer, a part de fer part teòrica, doncs feia també experimentar en un laboratori, feia experiments. I clar, tota aquesta part pues, m'agradava moltíssim, perquè al final és posar en pràctica tots els coneixements que saps i fer proves, i al final tu mateixa, no, pues, decidir, pues, ara faig aquest experiment, ara provo una altra cosa. I aquesta part m'agradava molt. Per això també vaig fer aquest màster, perquè no només era teoria, sinó també pràctica, i per això.
3: Tant la carrera com el màster i després el doctorat t'has enfocat en l'estudi de les nanopartícules per millorar les propietats d'un material. Per què i què són?
2: Doncs aquestes nanopartícules són uns materials que estan, els que jo faig estan en un rang de 5-10 nanòmetres, que un nanòmetre són 10 a la menys 9 metres, vull dir que no es poden veure amb ull nu. I aquest o sigui, aquestes nanopartícules s'adicionen amb un material per millorar les seves propietats que es diuen superconductores. No? És un material que presenta zero resistència sota unes condicions de temperatura i camp magnètic. I rei, el que feia és adicionar aquest material per millorar aquestes propietats, perquè a cert rang de temperatures o camp magnètics aquestes propietats doncs, disminueixen. I el que volem és que es mantinguin i s'incrementin, i per això afegir aquestes nanopartícules al material.
1: Quina és la teva feina ara?
2: Doncs ara estic acabant alguna cosa d'aquest darrer projecte del doctorat i estic buscant nous projectes d'investigació. I res, doncs per aplicar tota l'experiència que he après i també continuar aprenent coses noves, però això, continuar la línia d'investigació.
3: Què és el que més t'agrada del teu treball?
2: Doncs el que més m'agrada és la possibilitat d'investigar sobre diferents temes que tenen una certa aplicació al final a la societat, no? Veure com podem millorar, no? Aportar coneixements, no? I també doncs, que hi ha moltes vies per estudiar, no? Que al final tu ho planteges, ho estudies, no? Que també pues, hi ha prova i error, no? I els errors també són oportunitats per descobrir, no? Altres coses, i tot això pues, m'agrada molt.
1: Quina és la dificultat més gran amb la que t'has trobat? I si la vas solucionar, com ho vas fer?
2: Doncs mira, justament quan vaig començar el doctorat vaig tenir moltes dificultats a l'hora de diferents temes, no? Per exemple, per intentar reproduir coses que s'havien fet i tot això, no? A vegades pues, la ciència pues, no és un camí recte, no? No tens un objectiu i arribem i no, pues, es plantegen dificultats i no va sortir, tot no surt a la primera, com tot, i això va ser una dificultat perquè, clar, genera una mica de frustració, no? Tu al final vols que et surtin les coses, però al final em va permetre conèixer molt el sistema, estudiar altres coses, i al final tot el que no va sortir van ser també resultats que al final els he presentat i m'han portat a altres camins que han sigut molt interessants també. O sigui que també no tenir por a equivocar-se i a que vagin altres vies.
3: Les coses que fas en el teu treball amb les nanopartícules, com ajuden a les persones en el seu dia a dia?
2: Doncs aquests materials superconductors estan relacionats amb el canvi climàtic per millorar l'eficiència energètica, perquè això són materials que presenten zero resistència sota diferents camps i temperatures, i clar, en el moment que estem ara, doncs, no es treballen a temperatura ambient i són per certes aplicacions més específiques, no?, de camp magnètic, com accelerador de partícules o reactors de fusió, que també es volen aplicar, però la idea és que algun dia, doncs, arribin a ajudar en aquest canvi de l'eficiència energètica per tot el canvi climàtic.
1: Al llarg de la teva carrera, quin és l'experiment que més interessant que has fet?
2: Doncs, per estudiar com es forma aquest material superconductor, vam anar al sincrotró, que és un accelerador de partícules que es genera llum de sincrotró, i aquesta llum permet estudiar la formació d'aquest material. I això ha sigut molt interessant, perquè nosaltres vam muntar l'equip, el que teníem al laboratori vam haver de construir un equip similar per simular, no?, les condicions que teníem al laboratori allà al sincrotró, i després pues, fer tot els, no?, programar els experiments, perquè tot es fa com amb un control amb ordinador, no?, i tot això. I veure també, clar, els experiments que nosaltres fèiem permetia que estudiar com evolucionaven les fases durant la formació d'aquest material, del material. O sigui, el que nosaltres allà al laboratori només veiem el resultat final, aquí podíem veure què està passant durant el procés. I això és molt interessant.
3: L'escola et va ajudar a identificar que t'agradaven les ciències? I com?
2: Doncs sí, sobretot això, a l'institut vaig tenir la sort de tenir un professor que li apassionava la química i explicava molt bé i ens ajudava molt i ens ensenyava sempre no només la part teòrica, sinó també molt experimentals i curiositats, i això va fer que tingués motivació per continuar en aquesta via.
1: T'agradaria ensenyar a la universitat la feina d'investigació que estàs fent?
2: Sí, jo crec que és interessant, i a més a la universitat també és interessant veure no només al final la part teòrica, no?, sinó també, ostres, veure aplicacions reals que són molt interessants, no?, en què treballa cadascú, i jo crec que sí, o sigui que podria ser, no?, al final específicament explicar un cas real d'una investigació que es porta actualment.
3: On t'agradaria acabar treballant?
2: Doncs d'alguna forma continuar en la investigació, tant sigui en el camp acadèmic com en una empresa, però això, continuar en la investigació. Ara tinc ganes també, no?, de portar la meva experiència que he après amb això, però també pues, uns temes diferents, que no?, sempre aprendre de diferents temes, i això, veure què m'agrada, no?, d'altres temes, doncs veure si m'agraden, si no, no?, i al final continuar a seguir formant-me i aprenent.
1: Vols seguir estudiant les nanopartícules?
2: Doncs si és si m'agradaria continuar amb les nanopartícules, perquè és un tema que m'agrada molt, la veritat, i molt interessant, però sí que m'agradaria, per exemple, doncs, potser veure altres aplicacions que té, perquè també, per exemple, pot tenir des de... Jo en el meu cas era més físic, no?, perquè era un material superconductor, però també es fan servir en medicina, no?, per alliberar fàrmacs i tot això, i això també em sembla molt interessant. Si té un ventall molt gran d'aplicacions, i pues, si pogués estudiar una altra aplicació, doncs seria molt interessant per mi, la veritat.
3: Moltes gràcies, Diana García, per explicar-nos la teva trajectòria, i molta sort de cara al futur.
2: Moltes gràcies.
4: També moltes gràcies, Jennifer i Ivan, per fer aquesta entrevista.
5: Escolta el món a 150 centímetres.

0: Són 11:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Els parla Víctor Asensio. Avui acaba la programació habitual del Prat Ràdio amb el butlletí informatiu de les 7 de la tarda. Al llarg de l'estiu, l'emissora local seguirà oferint continguts variats i de qualitat, si bé ho farà en un format reduït. Pels matins, s'emet l'Obert per Vacances, el magazín nacional que emet la xarxa i en què hi participen desenes d'emissores del país, inclòs el Prat Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 11, podeu conèixer tot el que passa a Catalunya amb la Núria Cartanyà i la resta de col·laboradors i seccions. L'actualitat pretén que seguirà tenint seguiment a través del Prat Digital i el Prat Televisió, així com les nostres xarxes socials. La temporada radiofònica al Prat Ràdio torna a partir del 7 de setembre amb el Planeta Prat, els serveis informatius i el Prat Esports. Un nadó de només un any ha salvat la vida aquest dissabte gràcies a la intervenció de dos agents de la policia local. El nen es va ennuegar amb unes engrunes de pa quan dos agents que feien tasques rutinàries van arribar al domicili alertats pel pare de la criatura. Va poder fer la maniobra de Heimlich al nadó per alliberar-li les vies respiratòries fins l'arribada dels serveis d'emergències mèdiques. La mare del nen ha visitat la prefectura de la policia local per agrair als dos agents la seva intervenció vital.
2: Yo el mérito no se lo quito a ninguno, pero de todos los cuerpos que vinieron, pero para mí, los dos que vinieron a mi casa en ese momento tan crítico, el ángel de la guardia de mi hijo. Bueno.
0: Els agents no se senten herois i consideren que aquesta és la seva feina. Recordeu que en cas d'emergència heu de trucar al 112.
1: Esports.
0: L'atleta pretenc Javier Lorente ha estat convocat per formar part de la selecció espanyola que competirà al Campionat d'Europa d'Atletisme, que es disputarà del 10 al 16 d'agost a Birmingham, a Gran Bretanya. La Reial Federació Espanyola d'Atletisme ha confirmat aquest matí la seva inclusió a l'equip estatal per la prova dels 400 metres tanca. Això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora.
3: Escolta el món a 150 centímetres.

0: el projecte Cultura Emprenedora a l'escola QM de la Diputació de Barcelona està adreçat als alumnes de cicle superior d'educació primària, és a dir, de 5è i 6è de primària. Ara saludem a Yuyu i Laia. Anem a descobrir què és aquest projecte.
1: Consisteix en la creació d'una cooperativa inventada dins de l'aula durant tot el curs. Actualment, el projecte al Prat compta amb la participació de l'escola Joan Maragall, l'escola Mare de Déu del Carme, l'escola Josep Tarradellas i la nostra escola, és l'escola Bernat Metge. D'aquesta manera, aquest projecte fa que l'alumnat sàpiga què és una cooperativa. Altres models fora del tradicional va crear una empresa i inclús altres formes de consum. Escoltem l'alumnat del cicle superior d'educació primària, diferents escoles que ha participat aquest any al projecte QM.
2: No sabíem ben bé el que era una cooperativa. Sí que és veritat que ens sonava una mica, però no. Hem passat de no saber res a formar part d'una, que això és molt bonic.
3: Jo no sabia el que era una cooperativa, mai havia escoltat parlar d'això, però ara que hem començat a fer el tema del QM, sí que m'ha semblat molt interessant que pugui veure una empresa més equilibrada.
4: Doncs no ho sabíem fins que ens van venir a fer els tallers i vam anar mirant vídeos per poder entendre-ho.
5: El procés dura tot el curs, en diverses fases, i comença amb la constitució de la cooperativa, la seva legalització i el disseny dels elements gràfics. L'alumnat participant ens explica com ens van inventar el nom de la seva cooperativa.
6: La nostra cooperativa es diu MEC Kids. MEC perquè és la nostra escola Mare de Déu del Carme i Kids perquè és nen en anglès. Nosaltres ens dediquem a fer productes reutilitzats i reciclats per després vendre-ho al mercat solidari.
7: La nostra cooperativa es diu Cristabel Abacop. Doncs aquest projecte l'hem començat explicant quins productes anem a fer.
8: La nostra cooperativa es diu MS Carxofa. Nosaltres hem triat aquest nom perquè MS és la nostra abreviatura de l'escola i Carxofa ve d'una carxofa, només que hem jugat amb la C de MDC i amb la C de Carxofa.
9: La nostra cooperativa es diu Terra Cresta i el vam decidir amb votacions de tots els membres i va sortir Terra Cresta.
10: I és també és un top amb representació del Prat, del Gai Potaulava.
11: I del Terra, l'escola.
10: Bueno.
12: La nostra cooperativa es diu Family Coop BM. A veure, la nostra cooperativa es dedica a vendre els productes artesanals.
1: El segon pas passa per l'elecció del producte que es farà entre tots i la demanda de recursos per desenvolupar la idea a una cooperativa. Així ens explicava l'alumnat com fabricaven les coses que després vendran.
10: Els productes que fabricarem són un laberint numèric que tu treus cartes i tens que passar un llaç i tens que anar posant-lo pels números. També tenim pots decorats, arracades, clauers de feltre.
13: Carai.
10: Tenim un joc per la botiga que si guanyes et portes un objecte, un llapis amb una frase motivadora. I per últim tenim un cartell que es posa a la porta i et diu si pots passar o no pots passar.
11: Farem grups entre companys de classe que els agradi el producte que faran.
14: Els productes que fem són artesanals i són polseres, que les venem a un euro. Un squishy, que és un desestressant fet amb farina en forma de cor, que tenim petits i grans. Els petits els venem a 1,50 € i els grans a 3. Després tenim uns portallapis de paper a 2,50 €. Un terç de girafa que ven amb una llavor a 8 euros i un marc de fotos a 6 i un 3 en ratlla a 3.
13: Els fem amb els materials que necessitem, per exemple, amb cartolina, retoladors, papers.
12: Un dia la nostra mestra ens va ensenyar com fer macramé i que ella a vegades feia macramé. I va venir la exdirectora i ens va donar idees que van sortir guanyadores, com ara les pulseres de fil, de goma, estotxos, imants de tela, etc.
15: Ho farem artesanalment utilitzant principalment teixits i llanes. Tot ho fem entre tots i totes, però hi ha persones expertes que supervisen el treball de cada producte.
16: Hem fet tres productes. Un és la caixa de...
17: La caixa multijocs.
16: Caixa multijocs, uns clauers i un gat atrapaboles.
18: Molt bé, molt xulo.
19: Sí. Ho hem fet amb materials reciclats i fets a mà. Els gat atrapaboles, per exemple, són ampolles. La caixa multijocs és una caixa de cartó amb dins jocs, un tres en ratlla, una baldufa i una cistella. I després el clauer de resina.
20: Bueno, la veritat que els productes estan molt bé perquè són unes coses que hem inventat nosaltres, hem fet prototips a casa, diferents, i van sortir tres guanyadors i a mi m'encanten, personalment.
21: Fabricarem espelmes aromàtiques i pulseres molt xules.
5: Després arriba la venda del seu producte i finalment la donació d'una part dels guanys a projectes socials de la ciutat. En alguns casos, quan aconsegueixen els beneficis, un tant per cent els transfereixen a diferents organitzacions, per exemple, la Creu Roja, el Centre Alois o l'AFA Baix.
22: Un 35% dels beneficis els donarem a l'associació AFA Baix. L'altra part dels beneficis, todavía estem pensant on anirem o què farem. Recolzen i milloren la qualitat de vida de les persones que tenen Alzheimer.
23: Els donarem a la ONG AFA Baix, que aquesta entitat tracta amb la gent que té Alzheimer i aquesta gent per la memòria. Llavors té la necessitat d'aquests diners per intentar curar aquesta malaltia.
24: Els diners que recol·lectarem serà pel Centre Lois.
25: Beneficis els dedicarem a l'obra social de Sant Joan de Déu. L'obra social de Sant Joan de Déu es dedica a fer investigacions i innovacions mèdiques per a les persones amb gran vulnerabilitat. I també treballen perquè les estades als hospitals dels nens malalts siguin més agradables. I la veritat va ser bastant fàcil decidir-la, perquè tots coneixem aquest hospital i no volem que els nens malalts ho passin molt malament.
26: Donarem els nostres diners a la Creu Roja perquè van fer unes votacions i van fer com un mini vídeo i van començar a votar i va sortir la Creu Roja.
27: A part, la Creu Roja també té moltes coses que poden ajudar al món, com per exemple la inclusió social, la salut, el medi ambient, i crec que a tots ens va semblar bastant interessant poder ajudar aquesta entitat.
1: Les diferents cooperatives es van presentar a les escoles i Fira de l'Economia Social i Cooperativa de Baix Llobregat, on l'alumnat va vendre els productes que es va crear per l'ocasió. Finalment, amb l'ajuda d'entitats com Saobrat, cooperatives locals com la Cooperativa Obrera de Viviendes o el Prat Ràdio, l'alumnat va donar a conèixer les seves cooperatives a la ciutadania.
0: Moltes gràcies a Yuyue i Laia per explicar-nos aquest projecte. Ara mirarem l'agenda de la ciutat.

0: Voleu saber què passa a la ciutat?
1: Si no teniu plans i voleu saber què fer com a infants, joves i famílies del municipi, us expliquem què hi haurà aquestes properes setmanes.
0: Fins al 28 de juny, de què podràs gaudir les famílies, Safai?
2: Un espai del centre cívic Sant Jordi Ribera Baixa, obert de dimarts a divendres de 5 a 7 de la tarda, on els infants podran jugar, aprendre i compartir, i les persones adultes poden posar en comú les seves experiències i els seus neguits en relació amb la criança, així com passar una estona de joc compartit amb les seves criatures. L'espai s'anomena Fem Tribu i és una zona de joc adreçat a infants de 3 a 6 anys i a les seves famílies d'accés lliure, però amb aforament limitat.

0: Fins a un dia abans, el 27 de juny, què passarà, Dafne?
1: Es fa un espai de trobada al centre cívic de la ciutat, on els joves i joves a partir de 12 anys poden gaudir de jocs de taula, manualitats, cultura...

0: Passem al mateix dijous 27 de juny i el 4 i 18 del juliol. Es fa l'enribarat a la fresca. Ainhoa.
1: Us podreu apropar a la plaça Sant Jordi per transformar-vos en malabaristes, equilibristes o acròbates i passar una tarda en família d'allò més divertida. Allà es farà el circ en família, un taller de circ on tastar diferents tècniques. Seran les famílies que han participat durant aquest curs d'aquest espai quincenal de pràctica i experimentació circenses, que acompanyades per Canalla Circ seran les encarregades de dinamitzar aquesta proposta.

0: El 23 de juny, què passarà al CRAM Safae?
1: A la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, tota la família participarà en el rescat simulat d'una tortuga marina, des que la trobem fins que aconsegueix tornar al mar. Aprendereu com ajudar-la i què és el que realment es pot fer si en trobem una a les nostres platges. Per acabar, podreu visitar les instal·lacions del CRAM i coneixereu els animals que s'estan recuperant.

0: Per acabar, si parlem de propostes de l'1 al 25 de juliol, què es podrà fer, Dafne?
1: A les tardes, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre, s'organitzaran al centre esportiu Estruig activitats, partits de diferents esports, com futbol i rugbi, entre els joves assistents.

0: I finalment, el 24 de juliol, Ainhoa,
1: podreu compartir una estona agradable practicant diferents entrenaments de boxa en bona companyia al Centre Esportiu Saner, de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda. Es farà un taller d'iniciació a la boxa dirigida a joves majors de 12 anys amb la intenció de promoure l'oci positiu, l'esportivitat i la convivència al nostre municipi mitjançant els bons valors que ofereix l'esport. És una activitat gratuïta, però hi ha aforament limitat. Cal contactar amb la OMISC.
0: Acabem així les activitats de l'agenda de la ciutat. Gràcies a Fae, Dafne i Ainhoa per donar un cop d'ull als esdeveniments del municipi.

0: Tanquem aquest podcast amb una recomanació d'una lectura, ens la fa el David.
1: L'alumnat de 6è de l'escola Bernat Metge us volem recomanar la col·lecció de llibre Tiroliro, la qual cada llibre té un autor diferent. Són llibres curts i fàcils de llegir i ens agrada, perquè les seves històries són divertides i molt entretingudes. A més, a cada pàgina hi ha dibuixos que ajuden a entendre millor la història. No podem fer un resum perquè a cada llibre s'explica una història diferent, però totes les històries tenen en comú que tenen un final feliç i traslladen algun aprenentatge. Esperem que us agradi.
0: Gràcies, David, per aquesta magnífica recomanació. Nosaltres anem acomiadant ja aquest podcast.

0: Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A la part tècnica, ens ha guiat el Pico Estilo. A la conducció del programa hem estat al capdavant l'alumnat de 6è de l'Escola Bernat Metge.
1: Recordeu que podreu recuperar aquest podcast a l'espai elprat.radio més l'espai d'àudios a la carta de la Ràdio Pública del Prat. Us esperem. Moltes gràcies i fins la propera.

0: Escolta el món a 150 centímetres.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Almenys 19 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn de migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatgen avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també coordinar la resposta institucional. I la Generalitat ha licitat un nou paquet de 8 grans obres en infraestructures per valor de 502 milions d'euros. Entre les actuacions destaca la variant de les preses Iolot amb una inversió de 447 milions. El govern preveu licitar també un segon paquet abans de finals d'any de 510 milions menys i arribar així als 1.400 milions d'euros en obres licitades durant aquest 2026. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquestes actuacions representen un gran salt en infraestructures i mobilitat. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment en motoristes. Lamiel alerta que el risc no es concentra només en grans vies com l'AP7, sinó sobretot quan els conductors surten d'aquestes autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: Pel que fa als motoristes, Trànsit situa ja en 32 les víctimes mortals. D'aquest col·lectiu insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. De fet, un incendi a hores d'ara provocat per un llamp a la Vall d'Ora, al terme de Navès, crema amb intensitat avui i obliga a tallar la C26 a Montmajor i també la BV-4241 a Castellà del Riu. Els bombers hi treballen amb un ampli dispositiu de 9 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris per tal d'intentar estabilitzar el flanc dret d'aquest incendi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Hola. Has vingut a parar al programa musical anomenat Gens Sonats. Soc la Maria Cinta. Aquí mai escoltaràs música mediàtica, però sempre refrescaràs les neurones. Sense més, comença Gens Sonats. En el programa d'avui,

0: gens sonats. Tu ho esperes, però en realitat no.
1: Ei, doncs no se sap com, has tornat a venir a parar el programa musical anomenat Gens Sonats. En qualsevol cas, gràcies per estar aquí un cop més, o si és el primer cop, que m'estranyaria, perquè començar un programa per al número 19 seria una mica de loquito, eh? Però bueno, a vegades les circumstàncies de la vida podria donar-se'n. Doncs pues a tu, també, benvinguts, benvinguda. Un programa a punt de fer els 20, que em fa força il·lusió. Un programa després d'haver participat en el Sant Jordi també d'aquest any, juntament dintre del programa de Planeta Prat. Gràcies a tots per comptar amb mi un any més. I un programa on tenim... Què tenim, Maria Cinta? Temarracos, oi? Què tenim? Què portem avui, Maria Cinta?
0: Amants de la música, esteu passant l'estona amb els vostres exploradors sonors preferits i tenim un viatge fantàstic preparat per a les vostres orelles aquesta nit. Doncs, brillant copresentado, quines delícies índia estem servint a les ones aquesta nit?
1: Bueno, no sé què t'ha passat, però probablement ha sigut la pitjor presentació de programa musical que he sentit mai. No sé si estàs innovant, perquè sé que estàs provant coses darrerament, però per aquí no, eh? Per aquí no anem bé, Maria Cinta.
0: Efectivament, estic provant coses noves. Li he volgut donar dinamisme a la intro.
1: Doncs probablement li has donat dinamisme i també li has donat pues, algo que els joves dirien cringe, jo que queda una mica passat de voltes. Jo et recomanaria no anar per aquí, intentar fer-ho el més normal possible. D'acord? Et sembla bé?
0: Ho tindré en compte.
1: Doncs vinga, si et sembla bé, comencem?
0: Sí, comencem. Gens sonats. Diversitat emocional guiada.
1: Doncs comencem amb una banda a que no adivineu d'on venen. Ja els tenim aquí, comencem directament amb ells. Venen d'Austràlia, que ja sabeu que és com una broma recurrent que tenim aquí en el programa, que és que sempre se'ns cola algun australià o neozelandès, però vamos, sobretot australians. No sé, suposo que tenen algú a veure amb els estils que m'interessen, m'agraden, i per aquí peta tot. Així que comencem amb una banda que es diu Good Health, una cançó que es diu The Recipe, que comença, pues, que té una energia molt xula, però és interessant perquè la seva construcció tenen algunes parts més inharmòniques, no és un punk tradicional, bueno, em lio, però que comencem perquè té bona energia i és interessant, en definitiva. Que, Maria Cinta, digues tu el que ens has de dir sobre els Good Health, sisplau.
0: Per als nostres oients que busquen una comprensió més completa, Good Health és una banda australiana originària de Melbourne. Format el 2021, el conjunt de 6 membres ha atret l'atenció pel seu estil musical distintiu, sovint classificat com a post-punk i dansa-punk, amb elements de nova i art rock incorporats al seu so. Good Health és reconegut per les seves enèrgiques actuacions en directe i un so caracteritzat per ritmes angulars, lliuraments vocals poc convencionals i una barreja de fons musicals que abasten el punk, el jazz i el disseny de so.
1: Bueno, no sé què vols dir amb el disseny de so, però bueno, suposo que és una traducció de l'anglès o algo raro que fas allà dintre del teu cervell positrònic. Vinga, comencem doncs, que comencin les hostilitats. Com sempre, hem arribat al minut 6 i no ha sonat cap cançó. Som així. Som-hi, Gens Sonats us presenta Good Health amb la cançó The Recipe.

0: que és Nuclear Fusion. Bé, me la cuento, a més, perquè hi ha hagut un apagó en general bastant important en el dia d'ahir, o sigui que potser la fusió nuclear ens pot salvar, no la fissió, que és el que fem ara, vale? Vinga, continuem també amb una banda, amb una veu femenina, en aquesta, almenys en aquesta cançó, té un nom molt peculiar, i es diuen Mandrake Handshake, que sona de meravella, la veritat. I, bueno, a mi jo crec que és una de les meves favorites del programa d'avui, ja us ho dic ara. Aviam, la Maria Cinta ve carregada d'informació sobre aquesta banda, que penso que és de la Gran Bretanya.
1: Es tracta d'una banda procedent d'Oxford, al Regne Unit. Format el 2017, aquest col·lectiu de 7 membres crea música que sovint es compara amb el rock psicodèlic i l'indie pop, amb elements de funk i krautrock. El seu so es caracteritza per arranjaments instrumentals complexos, veus duals masculines i femenines i un paisatge sonor generalment vibrant i texturat. Mandrake Handshake ha publicat diversos senzills i EPS, incloent-hi cançons destacades com ara Gúndola, Monocroma i Doble d'Ara. Els seus llançaments han estat ben rebuts dins de la premsa musical independent i s'han forjat una reputació per les seves captivadures actuacions en directe, sovint amb una presència escènica dinàmica i un ric tapís de so. La seva música sovint explora temes d'introspecció i observació a través de lletres evocadores i melodies convincents. Mandrake Handshake continua sent una presència activa i intrigant a l'escena índia contemporània del Regne Unit.
0: Molt bé, no sé si és intrigant, però bueno, efectivament és una cançó que té relació amb la que hem escoltat abans, perquè aquest ritme com alegre però important, no sé, és una mescla de pes i, bueno, dirien uplifting en anglès, i no sé com descriure-ho millor en català. Potser hauria de començar a estudiar més català i veure menys coses en anglès, però és així, són cançons que t'aixequen una mica l'ànim, però et deixen una mica preocupats. Passa alguna cosa, no? Passa alguna cosa allà al fons. Vinga, sense més, escoltem una cançó que a més té un nom superxulo, Hypersonic Super Asteroid, i és una versió editada més curta, em penso que l'original era encara més llarga. Mandrake Handshake a mi em mola molt.

0: Gens sonats. Fàcil, fàcil, el que es diu fàcil no és això.
1: Bueno, ara toca l'apretada del programa. Pels que no sou més de música que està sonant més actualment. Bueno, és igual. A mi em mola molt la salsa i la cúmbia i últimament estic buscant música, que li dirien llatina, electrocúmbia, per exemple, o electromambo, o, bueno, no sé. Hi ha algunes cançons amb aquest esperit uplifting que dèiem abans, però que amb unes sonoritats completament diferents i que venen d'un altre lloc completament diferent, pues que a mi em posen el cos en moviment i el cap a pensar, i de vegades a relaxar-me. M'agrada més la música així de baix, sense pensar gaire. Llavors jo crec que és important que fem aquest exercici tots junts avui, i vull que escoltem a l'Orquestra Mendoza.
0: Ara canviem de marxa i viatgem cap al sud de la frontera, sonorament parlant. Estem sintonitzant els sons vibrants de l'Orquestra Mendoza. Procedent de Tucson, Arizona, aquest conjunt, sovint liderat pel polifacètic Sergio Mendoza, s'ha fet un lloc únic en el panorama de la música llatina contemporània. Format inicialment com a homenatge al llegendari rei del mambo Pérez Prado el 2009, l'energia contagiosa del projecte va resultar massa atractiva per quedar-se en un projecte aïllat, evolucionant fins a convertir-se en la dinàmica Orquestra Mendoza que coneixem avui. El seu tapís musical és una rica barreja de gèneres, sovint descrita com a India Mambo. Escoltaràs les estructures clàssiques del mambo i la cúmbia mexicans entrellaçades amb elements de rock psicodèlic, ranxara i fins i tot tocs d'indie rock. Aquesta polinització intercultural reflecteix la pròpia criança de Mendoza a banda i banda de la frontera entre els Estats Units i Mèxic, absorbint una àmplia gamma d'influències musicals.
1: Que així explicant millora, eh? És una banda molt interessant. No fan la música més tradicional, sinó que van començar volent inspirar-se, potser la millor inspiració, que és era l'orquestra de Pérez Prado, i van veure que allò era massa guapo per deixar-ho allà, i han viscut el seu moment, no? I aquesta doble vida fronterissa pues els ha convertit en una de les millors orquestres o de les més interessants del món mexicà, si vols. Bueno, en definitiva, temes rals, darrere temes rals, i recordeu, aquí a Gens Sonats no ens importen els estils, i el que volem acostumar al nostre cervell és escoltar coses diferents i acceptar la diferència, i no només això, inclús gaudir-la. Veiem si som capaços. Posarem aquesta i una altra que està relacionada a continuació, que pels que no esteu habituats a aquest tipus de música us posarà una mica fora de lloc, però és superguai. Relaxeu-vos i a gaudir-ne. Així que escoltem Cumbia Voladora de Orquesta Mendoza.
2: Del desierto de Sonora, Tucson, Arizona.

0: revolcadora.
1: Jensi Max. Mambo. Ópera. Yo qué sé.
2: Exactament, jo què sé. Bueno, el que acabo d'escoltar, heu vist, per exemple, les veus aquestes gordotes com... Vamos a mover! Saps? Que no s'entén gaire, però com sembla que estiguis com en els autoxoques, a la fira, no? Tot el rato, amb aquest ritme tranquil·let, però... A mi em flipa, i és algo que s'utilitza molt i ens porta tots molts a un lloc comú com és la festa, no sé. I seguint per aquest rotllo, vull posar una mica de dembow, perquè vegeu que estic al dia de les coses, però sobretot perquè em flipa una mica alguns d'aquests artistes, com s'expressen i l'energia que tenen, i... És una manera també de rapejar, si vols, però diferent, que s'han fet molt seva. Hi ha molt d'estil, molt de flow, i un dels artistes que és destacat en aquest atac, en aquest treball amb la veu, és el Shallow Shack.
3: Molt bé, submergim-nos en el món de la música urbana dominicana. Estem parlant de l'únic Shallow Shack. José David Lora Montero, més conegut com a Shallow Shack, és un destacat artista dominicà que ha obtingut reconeixement internacional per les seves contribucions a l'escena musical urbana llatina. És particularment conegut pel seu treball en dembow i reggaeton, sovint barrejant aquests gèneres amb elements de trap llatí i hip-hop. La seva música es caracteritza pels seus ritmes enèrgics, els seus ganxos enganxosos i una vibra crua i autèntica que ressona amb un públic ampli. Va començar la seva carrera a mitjans dels anys 2000 i des de llavors ha publicat nombrosos senzills i àlbums. Conegut per les seves col·laboracions amb altres artistes importants de l'escena urbana llatina, Shallow Shack s'ha consolidat com una figura important, influint en el so de la música dominicana contemporània. El seu estil dinàmic i la seva producció constant li han valgut un seguiment dedicat tant a l'Amèrica Llatina com als Estats Units. Si busqueu cançons amb molta energia i un sabor dominicà distintiu, Shallow Shack és definitivament un artista que cal veure.
2: Sí, en aquest cas l'escoltarem, que ja veu que és un tio important dins de l'escena. I el que, a més, el que vull que tingueu en compte és que us poso això, que és en directe. Això ho tiren en directe, són dos cançons, una és Palomo en Lata i l'altra Desacatate, que és molt guai. Són dos cançons i ho tiren en directe i és tot com molt natural, és una mica la jam, no? Està viu, aquesta presa està viva i em mola molt. És amb el DJ Cufaro i el tio que es diu Shallow Shack, amb Q final, Palomo en Lata plus Desacatate.
4: Y el que no se haya dado, que se vaya dando. Y el que no se haya dado, que se venga a dar.
5: Cufaro, vamos a delincuenciar esta vaina.

0: enyesado, sí, enterito, ey. Pero sin mentioler. Bufaro, la gente en la calle me pregunta que por qué coño que yo soy tan desacatado. Lo que pasa es que... De la barriga de mi paiguay.
1: Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien, estoy suelta.
2: Son dos quarts d'una.
3: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
2: Els parla Víctor Asensio. Avui acaba la programació habitual del Prat Ràdio amb el butlletí informatiu de les 7 de la tarda. Al llarg de l'estiu, l'emissora local seguirà oferint continguts variats i de qualitat, si bé ho farà en un format reduït. Pels matins s'emet L'Obert per Vacances, el magazín nacional que emet la xarxa i en què hi participen desenes d'emissores del país, inclòs el Prat Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 11, podeu conèixer tot el que passa a Catalunya amb la Núria Cartanyà i la resta de col·laboradors i seccions. L'actualitat pretenca seguirà tenint seguiment a través del Prat Digital i el Prat Televisió, així com les nostres xarxes socials. La temporada radiofònica al Prat Ràdio torna a partir del 7 de setembre amb el Planeta Prat, els serveis informatius i el Prat Esports. Un nadó de només un any ha salvat la vida aquest dissabte gràcies a la intervenció de dos agents de la policia local. El nen es va ennuegar amb unes engrunes de pa quan dos agents que feien tasques rutinàries van arribar al domicili alertats pel pare de la criatura. Va poder fer la maniobra de Heimlich al nadó per alliberar-li les vies respiratòries fins l'arribada dels serveis d'emergències mèdiques. La mare del nen ha visitat la prefectura de la policia local per agrair als dos agents la seva intervenció vital.
4: Yo el mérito no se lo quito a ninguno, pero de todos los cuerpos que vinieron, pero para mí, los dos que vinieron a mi casa en ese momento tan crítico, el ángel de la guardia de mi hijo, no.
2: Els agents no se senten herois i consideren que aquesta és la seva feina. Recordeu que en cas d'emergència heu de trucar al 112.
3: Esports.
2: L'atleta pretenc Javier Lorente ha estat convocat per formar part de la selecció espanyola que competirà al Campionat d'Europa d'Atletisme, que es disputarà del 10 al 16 d'agost a Birmingham, a Gran Bretanya. La Reial Federació Espanyola d'Atletisme ha confirmat aquest matí la seva inclusió a l'equip estatal per la prova dels 400 metres tanca. Més informació a l'informatiu migdia a la una.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
3: Gens sonats.

0: Hijo de tu maldita madre.
1: Jensunats. Anem endavant i enrere viatjant en el temps.
2: Bé, si no ballaves això és que no, no hi ha sang a les venes, eh? Ho sento molt. I que no passa res, no s'ha de ballar, eh? Si no es vol ballar, no s'ha de ballar. Però actualment pues, està el dembow, existeix i l'has de conèixer. Si escoltes gens sonats, l'has de conèixer, és el que hi ha. Llavors, això per mi és música popular, eh? És pop, és el que agrada. Si agrada la joventut, sobretot, és pop, independentment d'on neixi l'estil. I la música popular, si mirem enrere, pues, ens porta a uns senyors, sobretot senyors, algunes senyores també, però en aquella època sobretot senyors, pues, també manejaven el cotarro de la música i de lo que li molava a la gent i tal, però tirant molt, molt enrere, eh? Estic parlant de passar del dembow del Xeroc a el blues de Junior Parker.
3: Parlem d'una autèntica llegenda del blues, l'home de l'harmònica amb una veu melosa, Junior Parker. Nascut com a Hermin Parker Jr. prop de Bobo, Mississippi, Junior Parker, també conegut com a Lilla Junior Parker, va ser una figura important a l'escena del blues, conegut per la seva veu suau i elegant i la seva interpretació igualment melosa de l'harmònica. Mentre que algunes fonts suggereixen que va néixer el 1927, l'any més acceptat és el 1932. Va passar la seva infància a Mississippi i més tard es va mudar amb la seva mare a West Memphis, Arkansas, on va començar a prendre forma el seu viatge musical. La seva carrera discogràfica va enlairar-se a principis dels anys 50. Va tenir la seva primera oportunitat de gravar el 1952 amb Ike Turner. El llegat de Junior Parker rau en el seu estil vocal distintiu, descrit com a melós i suau com el vellut, i la seva interpretació discreta però efectiva de l'harmònica. Era un artista versàtil que podia oferir blues casolà, així com sons R bé més urbans. Va ser inclòs al Blues Hall of Fame el 2001, un testimoni de la seva contribució a la música blues.
2: Bueno, pues ja veieu, un tòtem, del blues. I per mi la relació és que el que hem escoltat abans, els malotes, diguéssim, que estan de moda, pues fa 75 anys ja hi havia malotes que estaven de moda. Un d'ells, Junior Parker. Anem a escoltar, doncs, una tradició recent d'una cançó que es diu Backtracking.

0: Gens sonats. Artefactes de supervivència musical.
1: What's he building in there?
2: What's he building in there? Què estan construint, eh? Bueno, ja veieu que el blues pues, també era molt malote, no? En el seu context també sonava molt pesat i utilitzaven jerga i, bueno, els malotes pues, feien blues. Seguim, doncs, amb una cançó que es diu Sick of the Blues, però que no es refereix al blues de Junior Parker, es refereix a l'estat anímic, que està farta d'estar trista. I ells són els Porridge Radio.
0: Ara, sintonitzem el meravellós i únic paisatge sonor de Porridge Radio. Procedents de Brighton, Anglaterra, Porridge Radio és una banda d'indie rock liderada per la captivadora veu i les composicions de Dan Amargolin. Formada al voltant del 2015, la banda ha anat construint constantment un públic dedicat amb la seva música emocionalment crua i sovint intensa. El seu so es caracteritza per la distintiva interpretació vocal de Amargolin, que pot anar des d'un gairebé xiu-xiueig fins a un crit potent gairebé desesperat. La música en si combina elements d'indie rock amb sensibilitats art pop, sovint amb ritmes impulsors, guitarres angulars i una interacció dinàmica entre la introspecció tranquil·la i els esclats explosius. Les seves cançons exploren sovint temes d'ansietat, desamor i les complexitats de les relacions humanes amb una honestedat inquebrantable.
2: Sí, a destacar la interpretació vocal i que la cançó se't queda al cap, eh? És una d'aquestes que us comparteixo perquè em descobreixo a mi mateix cantant I'm sick of the blues, don't you know. Té una melodia així com deixadeta, una mica dels 90, però que se t'enganxa molt, i la interpretació vocal pues, és molt sentida i és molt orgànica i és molt de veritat, m'agrada molt. En definitiva, pues, coses que venen a parar a mi i ara venen a parar a tu. Escoltem, doncs, la cançó de Porridge Radio, Sick of the Blues.
3: I'm sick.

0: Gens sonats. Diversitat emocional guiada.
1: Diversitat emocional guiada i tema rals un darrere d'un altre. Bueno, ja veieu que I'm Sick of the Blues és una cançó pues, molt dolceta però alhora molt cruel. Ara continuem amb algú de la meva merda, de lo que a mi em tira, que és la música instrumental. Ja sabeu que tinc així com una creuada perquè agradi a més gent i pues, poso molta música instrumental. En aquest cas és d'algú que tenim ben a prop, és portuguès i es diu Bruno Pernadas.
0: Ara anem a viatjar pels fascinants i sovint imprevisibles paisatges sonors creats pel compositor i multiinstrumentista portuguès Bruno Pernadas. Procedent de Lisboa, Portugal, Bruno Pernadas és una figura molt apreciada en la música europea contemporània, conegut pel seu enfocament que canvia de gènere i les seves composicions complexes, sovint cinematogràfiques. La seva obra desafia una categorització fàcil i s'inspira en una àmplia paleta d'influències que inclou el jazz, l'avantguarda, la música electrònica, el krautrock i fins i tot elements de pop i bandes sonores de cinema. Pernadas és un artista prolífic amb un estil distintiu caracteritzat per una instrumentació en capes, canvis harmònics inesperats i un agut sentit de l'exploració sonora. Sovint toca multitud d'instruments ell mateix, com ara guitarra, teclats i diversos dispositius electrònics, cosa que contribueix a la textura i profunditat úniques de la seva música.
1: I, bueno, un ritme, crec que és un ritme terciari, molt africà, i alhora ple de sintes molons i de bones interpretacions a la guitarra. Molt bé, molt inspirador, m'agrada molt. La cançó es diu Problem No. 6 i l'artista es diu Bruno Pernadas.

0: gens sonats. Una manera amable de no tenir raó.
1: Molt bé, i després de la joia sònica que ha representat aquest Problem Number 6 de Bruno Pernadas, a mi m'omple el cor de joia, la veritat, us demanaré que aguanteu una mica més les corbes, perquè us proposo alguna mica avantguard, una mica estrany i descontextualitzat. És a dir, és una cançó que és una mica teatral i s'entén millor en el context del disc que acaben de treure The Residents.
0: Ens submergim de cap en el món meravellosament estrany de The Residents. Procedents de Shreveport, Louisiana, aquest col·lectiu artístic americà ha estat desconcertant i delectant el públic des de finals dels anys 60 i principis dels 70. Envoltats d'anonimat, amb els seus membres principals actuant famosament disfressats, sovint amb smokings, barrets de copa i aquelles icòniques màscares oculars gegants, Residents han cultivat una mística que forma part tant del seu art com de la seva música. El seu so és notòriament difícil de classificar, sovint caient sota els amplis paraigua de l'experimental, l'avantguarda i l'art rock. Al llarg de la seva prolífica carrera, que abasta desenes d'àlbums, han explorat un vast paisatge sonor, incorporant elements de música electrònica, música concreta, pop deconstruït i allò completament inclassificable.
1: Bueno, pues que no es digui que no t'he avisat. Venen unes corbes més, ja sé que és al final del programa, estàs més cansada, ja és tot una mica... És interessant, hem vingut aquí a patir. Jo crec que és el primer programa de música que fot fora la gent. No només amb la paraula, sinó amb el fet de que us poso cançons que no tenen res a veure per vosaltres. Per mi tenen tot el sentit del món. I si et mola la meva idea de lo que representa la música en aquest món, pues estupendo. Però si no, t'estic fent fora tot el rato. Perquè si tu ets metalero, no escoltaràs dembow. I si ets dembow, no escoltaràs la música indie que et proposo, o la música instrumental portuguesa, o jo què sé. O sigui que jo sóc conscient que aquest programa és complicadíssim que per tu, l'oient. Per lo tant, té molt més mèrit. O sigui, que ho estàs fent molt bé. Vale? Em callo ja. Anem al lío, anem a escoltar, doncs, ara sí, aquest experiment sonor, que és com una historieta. És molt guai, és molt maco, que no faci por. Es diuen The Residents i la cançó és The Gift.

0: Gem Sonats.
1: La joia del descobriment.
2: Doncs sí, aquí hem vingut a patir i a descobrir. Queda molt poc temps, volia posar dues cançons més, em penso que només donarà temps d'una, ja doncs posaré la següent a l'altre programa, perquè no vull passar-me molt d'una hora. Un vol ser professional. Vinga, tenim pressa, tenim pressa perquè anem a prop. Escoltarem una banda de Nova York que té el sobre... ha sigut anomenada com la banda més sorollosa de Nova York, que sé que mola molt. La Maria Cinta ens dona els detalls de A Place to Bury Strangers.
3: Ara, prepareu-vos, gent, perquè estem a punt d'endinsar-nos en el remolí sonor que és a plaça Top Bury Strangers. Procedents de la vibrant escena musical de la ciutat de Nova York, a plaça Top Bury Strangers, sovint abreujat com APS, s'ha guanyat una reputació formidable. Format a Brooklyn el 2002, aquest trio, actualment format per l'inquebrantable Olivea Carman a la guitarra i la veu i ocasionalment pel baix i la bateria, juntament amb John Faduitz al baix i Sandra Faduitz a la bateria, són coneguts per les seves actuacions intensament fortes i sonorament denses. De fet, sovint han estat anomenats la banda més sorollosa de Nova York, un títol que van adoptar fins i tot abans del seu àlbum debut.
2: Bueno, doncs això, un tema que es diu Change Your God, canvia el teu Déu. Marxem, el primer programa és el 20, que és un programa especial, com el 10, i aviam que ve. Moltes gràcies per escoltar, gent sonats.

0: Gràcies per escoltar, gens sonats. Ara no ho vagis dient pels puestos.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: És la una.
3: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
2: Bona tarda, avui acaba la programació habitual del Prat Ràdio amb el butlletí informatiu de les 7 de la tarda. Al llarg de l'estiu, l'emissora local seguirà oferint continguts variats i de qualitat, si bé ho farà en un format reduït pels matins, però s'emet l'Obert per Vacances, el magazín nacional que emet la xarxa. L'actualitat pretenca seguirà tenint seguiment a través del Prat Digital i el Prat Televisió, així com a les nostres xarxes socials. La temporada radiofònica al Prat Ràdio torna a partir del 7 de setembre amb el Planeta Prat, els serveis informatius i el Prat Esports. De seguida ho ampliem. Abans, però, repassem els titulars d'avui divendres 31 de juliol de 2026.

0: El programa de cardiologia preventiva i comunitària post-IAM de l'Hospital Universitari de Bellvitge i de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Delta ha aconseguit reduir la mortalitat post-infart un 27,5% en homes i un 47,6% en dones. És el resultat d'una estratègia de prevenció secundària pionera a Catalunya que es va engegar l'any 2022 amb l'objectiu d'oferir una atenció integral. L'escriptora, dramaturga i actriu pretenca Juana Dolores presenta la seva primera exposició individual a la Virreina Centre de la Imatge, a Barcelona. La mostra, titulada Declaració d'amor a Lenin, es podrà visitar gratuïtament fins l'1 de novembre i marca el debut de l'artista en el format expositiu. L'atleta pretenc Javier Lorente ha estat convocat per formar part de la selecció espanyola que competirà al Campionat d'Europa d'Atletisme, que es disputarà del 10 al 16 d'agost a Birmingham. La Reial Federació Espanyola d'Atletisme ha confirmat aquest dijous la seva inclusió a l'equip estatal per la prova dels 400 metres tanques. I pel que fa al temps, la calor intensa tornarà a ser la protagonista, tot i que ja no anirà més. La previsió del temps per divendres anuncia xafogor marcada a la costa i calor més intensa cap al prelitoral. Cel més canviant, presència de núvols alts i mitjans. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. Avui acaba la programació habitual del Prat Ràdio amb el butlletí informatiu de les 7 de la tarda. Al llarg de l'estiu, l'emissora local seguirà oferint continguts variats i de qualitat, si bé ho farà en un format reduït. Pels matins s'emet l'Obert per Vacances, el magazín nacional que emet la xarxa i en què hi participen desenes d'emissores del país, inclòs el Prat Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 11, podeu conèixer tot el que passa a Catalunya amb la Núria Cartanyà i la resta de col·laboradors i col·laboradores, així com les seccions del programa. L'actualitat pretenca seguirà tenint seguiment a través del Prat Digital i el Prat Televisió, així com les nostres xarxes socials. La temporada radiofònica al Prat Ràdio torna a partir del 7 de setembre amb el Planeta Prat, els serveis informatius i el Prat Esports.
1: Salut.
0: El programa de cardiologia preventiva i comunitària post-IAM de l'Hospital Universitari de Bellvitge i de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Delta han aconseguit reduir la mortalitat post-infart un 27,5% en homes i un 47,6% en dones. És el resultat d'una estratègia de prevenció secundària pionera a Catalunya que es va engegar l'any 2022 amb l'objectiu d'oferir una atenció integral. Un dels fets més destacats és la superior millora en la mortalitat de les dones. Alguns dels aspectes del programa que han afavorit aquestes dades són la integració de l'atenció primària, l'atenció prestada als factors psicosocials o la prescripció d'exercici físic. El programa Post-IAM és una iniciativa impulsada per un equip multidisciplinari format per professionals de cardiologia, infermeria, medicina familiar, medicina física i rehabilitació, dietètica i nutrició, fisioteràpia, psicologia i teràpia ocupacional. Aquesta estratègia s'aplica sistemàticament a totes les persones hospitalitzades a Bellvitge per un infart o una angina inestable que resideixen al Prat o al centre i sud de l'Hospitalet. Un cop s'identifica la persona candidata a participar-hi, es demana una valoració als equips de rehabilitació i, en el cas de les persones fumadores, també de medicina preventiva, amb l'objectiu d'iniciar el tractament de manera precoç durant l'estada hospitalària. Quan s'apropa el moment de l'alta mèdica, la infermera presenta el programa al pacient i li proporciona el contacte per qualsevol dubte i programació de cites. Els 12 mesos següents es fan visites telefòniques per valorar l'adherència terapèutica i possibles efectes secundaris de la medicació. A l'atenció primària es fan visites de seguiment estructurat. El programa també ofereix sessions informatives presencials sobre factors de risc cardiovascular, psicologia i estrès, alimentació i exercici saludable. I no marxem del Centre Hospitalari de Referència del Prat perquè Bellvitge ha assolit una nova fita en cirurgia robòtica després de superar els 300 trasplantaments renals realitzats amb aquesta tecnologia. El centre de l'Hospitalet va dur a terme la primera intervenció d'aquest tipus l'any 2018 i 8 anys després s'ha consolidat com un dels hospitals de referència a Catalunya, a l'Estat i també a escala europea en aquest àmbit. La cirurgia robòtica permet una major precisió durant la intervenció i afavoreix una recuperació postoperatòria més ràpida, amb menys risc de complicacions. A més, facilita la realització de trasplantaments d'alta complexitat, especialment en pacients amb obesitat o intervencions que afecten el ronyó dret, que presenten una dificultat tècnica superior. Més del 90% dels 300 trasplantaments robòtics fets a Bellvitge han estat de donant viu. De fet, aquesta tecnologia ha contribuït a impulsar aquest tipus de trasplantament al centre. L'any 2025, Bellvitge validarà el trasplantament renal a tot l'estat amb 207 intervencions i també va ser el primer hospital en trasplantament de donant viu, amb 43 procediments, tots practicats mitjançant cirurgia robòtica. El programa es va posar en marxa sota l'impuls del doctor Francesc Vigués i s'ha desenvolupat gràcies al treball conjunt d'un equip multidisciplinari format per especialistes en urologia, nefrologia, anestesiologia i infermeria. Bellvitge també ha estat pioner en altres ambients de la cirurgia robòtica. L'any 2020 va fer el primer trasplantament renal ortotòpic i robòtic del món. Una intervenció molt complexa indicada per a persones que no poden sotmetre's a un trasplantament convencional. Aquesta tècnica consisteix a implantar el ronyó del donant al mateix lloc on es trobava el ronyó malalt, mitjançant una incisió molt petita. L'experiència acumulada ha convertit Bellvitge en un centre formador per a altres hospitals. Els seus professionals han tutoritzat la posada en marxa de programes de trasplantament renal robòtic en diversos centres de Catalunya i de la resta de l'Estat, com l'Hospital del Mar, l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Hospital de Salamanca, l'Hospital del Cruces de Bilbao, la FE de València, el Ramón y Cajal de Madrid i l'Hospital Reina Sofía de Córdoba. De cara al futur, l'hospital preveu ampliar encara més les possibilitats d'aquesta tècnica gràcies a la incorporació del nou sistema robòtic Da Vinci SP, que permet operar a través d'una única incisió. Els especialistes confien que aquesta tecnologia facilitarà un augment dels trasplantaments robòtics de donant cadàver i permetrà abordar intervencions encara més complexes amb tècniques menys invasives. Vuit minuts per sobre de la una, fem una pausa publicitària i tornem parlant de cultura.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món,
5: qui descobrirà tresors a tocar de casa,
4: qui omplirà la galeria de mil moments,
5: qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Sábados.
9: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
10: Altres apunts.
0: L'escriptora, dramaturga i actriu pretenca Juana Dolores presenta la seva primera exposició individual a la Virreina Centre de la Imatge, a Barcelona. La mostra, titulada Declaració d'amor a Lenin, es podrà visitar gratuïtament fins l'1 de novembre i marca el debut de l'artista en el format expositiu. L'exposició gira al voltant del concepte de l'amor entès des d'una perspectiva política i social. A través d'una videoinstal·lació performativa i d'altres peces creades expressament per l'ocasió, Juana Dolores reflexiona sobre les relacions afectives, la lluita de classes, el feminisme i el paper de l'art com a eina de confrontació amb els models socials i econòmics dominants. La proposta inclou també una instal·lació autobiogràfica amb fotografies, objectes personals i documents de la seva trajectòria que permeten seguir l'evolució del seu univers creatiu i dels principals temes que han marcat la seva obra des dels inicis. Nascuda al Prat l'any 92, Juana Dolores s'ha consolidat en els darrers anys com una de les veus més singulars de la creació contemporània catalana. La seva trajectòria combina poesia, teatre, assaig i interpretació, sempre amb una marcada voluntat d'experimentació artística i de reflexió sobre les desigualtats socials i les estructures de poder. Declaració d'amor a Lenin comparteix espai a la Virreina amb l'exposició 8 de l'artista Frederic Amat, dedicada a les seves col·laboracions amb destacats escriptors i creadors. Les dues mostres formen part de la programació d'estiu del centre i es podran visitar a entrada gratuïta fins a principis del mes de novembre.
1: Esports.
0: I en plana esportiva, l'atleta pretenc, Javier Lorente, ha estat convocat per formar part de la selecció espanyola que competirà al Campionat d'Europa d'Atletisme, que es disputarà del 10 al 16 d'agost a Birmingham, al Regne Unit. La Reial Federació Espanyola d'Atletisme ha confirmat aquest dijous la seva inclusió a l'equip estatal per la prova dels 400 metres tanques. Lorente competirà en una de les proves més exigents del programa i compartirà convocatòria amb Jesús David Delgado, un dels referents espanyols de la disciplina. La convocatòria arriba després d'una temporada destacada del corredor del Prat, marcada pel subcampionat iberoamericà i per la marca de 49-19, aconseguida fa unes setmanes al míting de Madrid. Aquest registre situa a Javier Lorente entre els millors especialistes espanyols de la història dels 400 metres tanques i li ha permès obtenir el bitllet per la gran cita continental. L'atleta pretenc afronta ara la recta final de la recuperació de les molèsties físiques que va patir després del míting de Madrid. Aquestes molèsties li van impedir participar al Campionat d'Espanya de la setmana passada disputat a Màlaga. La seva preparació fins l'europeu estarà centrada a completar la recuperació i arribar a Birmingham amb les millors condicions possibles per competir al màxim nivell. La convocatòria suposa el retorn de Javier Lorente a una competició internacional amb la selecció espanyola, un objectiu que ell mateix ha expressat en unes declaracions publicades al periòdic Delta.
1: El temps.
0: I moment ara de repassar la previsió meteorològica per les pròximes hores. Ho fem de la mà de Lluís Miquel. Lluís, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori.
0: Vinga, submergint-nos una miqueta més en aquest temps marítim. Ja ens has donat unes pinzellades, però quina serà l'actualitat més concreta a la costa?
8: Una situació encara dominada per aquest vent de xaloc, que al llarg de les immediates hores, fins aquest vespre aproximadament, agafarà una mica de cos entre la costa barcelonina i la costa brava. Bufarà amb una mica més d'esma i una miqueta també més de tossuderia entre la costa del Maresme i la del Baix Empordà. Això tornarà a fer que hi hagi una mica de mar de vent, per tant, ondulació i una mica de mar espessa entre Marajol i Maró, en aquesta costa, bàsicament, del sud de Girona. Al llarg de la tarda avançada cap al vespre, ja aquesta nit i el dissabte al matí, entra una mica de tramuntana cap al nord de la Costa Brava, sobretot mar en fora, però no estarem parlant de vent que sigui gaire destacable. Sí que provocarà una mica de mar creuada en aquesta zona nord gironina. A la resta del país, de moment el dissabte al matí ben feble, dominant de sud a la costa d'Aurada, si de cas, i pel que fa a la tarda una altra vegada xaloca a tot arreu, però no pas un vent molt fort. Per tant, parlarem d'una situació marítima que serà molt plàcida el dissabte, també de fet el diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Miquel.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui divendres 31 de juliol de 2026 i el darrer informatiu de la temporada. Nosaltres tornem, això sí, amb els butlletins de les 5, a les 6 i a les 7. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
2: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
1: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: oficial. Vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat. Si la

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú del seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent, i alguna vegada doncs cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria mullet alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic, amb convicció, que ho resoldrem, i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
0: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents, ben aviat. Es marca com a repte aconseguir el nou model de finançament, també. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors com els de les proves PISA i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol de 2026. Tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Polo.
3: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
0: Atenció, uns 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
3: Aquest és el balanç que fa el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i el president Pedro Sánchez, que avui visita la zona, denuncia una violació de la integritat territorial.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
0: La meitat, però, d'aquests 50.000 ja haurien tornat al Marroc. Operació sortida d'agost, amb la calor extrema de protagonista.
3: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Mentrestant, Protecció Civil manté un centenar de municipis en nivell màxim de risc d'incendis, a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
0: A aquesta hora hi ha actius dos incendis petits, el Solsonès i també el Berguedà. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogó, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. N'estem pendents a la xarxa.
0: Com segur fa poca estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esboranc de la línia 9 del metro.
3: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
0: Ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona.
3: Ha estat en un ple extraordinari amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut en la votació i que ha permès aprovar la proposta. Un nou equip de govern que ha estat criticat per la resta de grups de l'oposició.
0: Cultura engega els festivals de Torroella i Mar d'Estiu.
3: Dos dels clàssics de l'estiu. El primer enfocat en la música clàssica i el segon que se celebra a Santa Susana amb artistes del pop i el rock com Rosario, Leire Martínez, Miguel Ríos i Sergio Dalma.
0: Esports, Ignasi Trapero. El Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
6: Els blaugranes juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
0: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents, ben aviat, i que s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com en les proves PISA, i ha anunciat una licitació rècord de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
7: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
2: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar si n'hi ha responsabilitat, jo en aquest moment estic a l'espera que se'm digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
7: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
2: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia, ho podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però, escolti'm, encara que sigui així, per què no, de moment, no... En fi, agafem això. No vull dir algú de peix al cova, però... amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
7: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
0: L'oposició parlamentària, Seguim amb tu, Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda, i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
7: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
8: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
9: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
7: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
10: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
11: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
7: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
0: També en el capítol de reaccions, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha valorat molt positivament l'anunci del president de licitar 8 obres públiques.
3: L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció després de l'aprovació dels pressupostos. Per a la Cambra de Contractistes, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures de Catalunya des de fa anys, i demostra la voluntat de transformar els pressupostos en actuacions concretes.
0: I la construcció i els serveis han impulsat l'economia catalana durant el segon trimestre de l'any. En concret, segons les dades de l'Institut d'Estadística publicades aquest divendres, el Producte Interior Brut ha crescut un 3% a Catalunya respecte al mateix període d'ara fa un any.
3: La dada situa l'economia catalana per sobre de l'increment viscut a la resta de l'Estat, on el PIB va augmentar un 2,7% anual entre l'abril i el juny.
0: I molt pendent, seguim també de Ceuta, perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi que aquest dijous ha provocat l'entrada de forma il·legal d'unes 50.000 persones és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
3: Una frontera que l'executiu espanyol manté tancada des d'aquesta passada nit, on a més s'hi ha desplaçat l'exèrcit. El balanç de persones que han mort intentant arribar nedant se situa ja en la trentena.
0: Mentrestant, Itàlia i Finlàndia proposen excloure Espanya de l'espai Schengen, i França ha reforçat el control de les seves fronteres. Mar Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta, dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi, i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó, per on han entrat els migrants, per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones, que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets de ahir són un atac greu.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena i de consideració de deplorable.
12: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior Fernando Grande Marlaska per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
0: 5 minuts i un quart de 3 i de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord, diu, històric amb Hamas i totes les altres forces armades a Gaza pel desarmament complet.
3: En un missatge a Truth Social, el líder estatunidenc ha dit que és una fita important per implementar el seu pla i tenir pau i seguretat. També ha afirmat que una vegada s'hagi acabat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la Força d'Estabilització Internacional de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina, diu Trump, per mantenir una Gaza segura per als seus residents i els seus veïns.
1: Notícies en xarxa.
0: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
3: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora n'hi ha dos d'actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
0: I la Selva del Camp ha instal·lat una càmera tèrmica per detectar incendis. Amb aquesta acció, el municipi del Baix Camp es converteix en una de les poques poblacions catalanes en incorporar aquest sistema. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
13: Es tracta d'un dispositiu de videovigilància col·locat al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. La càmera, amb un radi d'abast d'un quilòmetre, té visió òptica i tèrmica i actua de forma autònoma les 24 hores del dia, detectant variacions de temperatura, flames i fum, fins i tot en fases incipients. Una vegada es localitza algun punt susceptible, la càmera reenquadra automàticament l'acció i envia un avís als cossos d'emergència. Escoltem a l'alcalde de la Selva del Camp, Enric Roberto.
14: Creiem que és una molt bona oportunitat, doncs, per tindre una vigilància, una prevenció més a totes les que ja tenim i hem d'anar tinguent també, doncs, per mirar, doncs, d'evitar i controlar, doncs, aquests incendis.
13: El sistema també vol complementar la feina coordinada que el Servei de Guardatermes i els vigilants municipals despleguen durant l'època estiuenca per prevenir incendis.
0: Doncs en aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
3: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil ha alertat que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó que els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
15: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
3: Pel que fa als motoristes, Trànsit ja situa en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
0: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat. Ràdio Noelia Aguilar.
16: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60ena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
17: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
18: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
19: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
20: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
16: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
0: En punt 3:15, el sector turístic de les Terres de l'Ebre preveu un mes d'agost de rècord. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat la demanda i molts allotjaments del territori ja freguen el 100% d'ocupació. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
19: Les Terres de l'Ebre freguen el ple absolut en l'ocupació hotelera per a este proper mes d'agost, amb una data marcada en vermell al calendari, que és el dimecres dia 12 d'agost. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat les reserves al territori, on la majoria d'establiments penjaran el cartell de complet. Tant els hotelers de la costa com les cases de turisme rural del Delta i de l'interior registren una ocupació que oscil·la entre el 90 i el 100% per a la setmana d'aquest esdeveniment astronòmic. Des del sector turístic ebrenc destaquen que l'eclipsi ha actuat com un gran pol d'atracció internacional, atraent milers de visitants i aficionats a l'astronomia d'arreu d'Europa. Una embranzida extraordinària a meitat de mes que reforça també les ja bones previsions que hi havia per a un agost que es preveu amb molta ocupació a les nostres comarques.
0: I també optimisme al Pallars per un agost que comença amb previsions sòlides, allotjaments plens i el turisme actiu com a motor. Ràdio Trem, Júlia García.
20: El sector turístic del Pallars compta les hores per a l'arribada del mes d'agost amb molt d'optimisme i unes previsions d'ocupació sòlides. Això és el que comenten els empresaris de la comarca.
21: Doncs si el temps acompanya, la veritat és que confiem en mantenir una afluència elevada de gent i esperem doncs, que tot el sector pugui tenir un gran agost i una gran temporada.
22: Doncs bé, esperem una molt bona ocupació, sobretot durant aquestes dues primeres setmanes, que és quan s'acumula més gent aquí en el territori. El gran motor per a aquestes visites doncs, serien les activitats de natura com el senderisme o els esports d'aventura.
23: Ja tenim un 80% de reserves confirmades per tot el mes. Les tres primeres setmanes penso que estan pràcticament plenes i només queda disponibilitat per l'última.
20: Amb tot a punt per penjar el cartell de complet a molts allotjaments, el Pallars es consolida un any més com un dels grans refugis de natura i muntanya del Pirineu.
0: Les titulars aquest divendres, la Nova Esquerda al soterrani d'un dels blocs afectats per desborant de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova a Barcelona, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esborant. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent. Arnau Vidal.
24: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
25: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
24: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
0: I encara a Barcelona, un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
3: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
0: I de Barcelona a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'extensió del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
26: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC, que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
27: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
26: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
0: I Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat. De Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
2: Del total de càmeres previstes, 127 seran de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3 milions i mig d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Així ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
5: És pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
2: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027.
0: I moment ara per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya i el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
6: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orquestra o l'English Camber Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
0: Vuit minuts, arribem a dos quarts de tres i el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme obre avui una nova etapa després de dos anys de reformulació. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
7: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé dos anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència. Arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll, el seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susana.
8: Montbillàs, doncs, molt acurat, amb molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sigui, que agradi a tothom i que, bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins als 2 de la nit, sigui un espai de trobada.
7: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
0: Artistes com Leire Martínez l'escolteu de fons. I la cultura, els esports. Uns esports que ens porta avui el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
9: Bon dia.
0: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 3:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
9: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles amb combinats amb joves del filial i del juvenil i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha de fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxa del filial i signarà per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. Mentre l'Espanyol continua fent també la seva estada pretemporada a Anglaterra, demà jugarà un nou amistós davant del Middlesbrough. A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà. A les 8 a Sant Oleguem, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: El Sabadell torna a l'acció aquest vespre amb l'amistós contra l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana. Serà el segon dels tres compromisos que afronta el conjunt arlequinat aquesta setmana. Una càrrega física que explica així el tècnic Ferran Costa.
4: A mi el que m'interessa és jugar. Jugar, sumar minuts, que els jugadors que han arribat nous, integrar-los en el nostre model de joc.
1: Alain Ribeiro serà baixa després de lesionar-se el lligament intern del genoll dret en l'amistós de dimecres contra el Manresa. El seu temps de baixa s'estima en uns 2 mesos. El duel d'avui contra l'Inter Escaldes arrenca a les 8 del vespre a Sant Oleguer i es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Demà, a la mateixa hora al Car de Sant Cugat, el centre d'esport s'enfrontarà a l'Andorra, rival amb el qual es toparà en Lliga.
9: A tercera, el Badalona juga amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. D'altra banda, la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. Abans d'aquesta tarda ja podrien arribar els primers metalls per a elles en la prova del duet tècnic. A més, també opta medalla aquesta tarda el rubinenc Denis González en el solo tècnic. I en bàsquet, l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. Això diuen Jordi Sargatà, el segon entrenador gironí, i Ainhoa López, jugadora.
10: Tenir la prèvia d'Eurolliga ens condiciona tota la temporada, per tant, està marcat en el calendari de pretemporada com una data clau. Serà una pretemporada diferent, on s'intentaran posar els bàsics com sempre, però segur que hi haurà l'ull posat en arribar en aquest dia, en aquest moment, el millor possible.
11: Totes les nostres energies aniran posades en aquest partit, perquè al final és que ens juguem tot a un partit, tenim la sort, no?, també, de que jugui Fontejau, així que res, molt centrades en això, sí.
9: Aquesta prèvia d'Eurolliga serà una eliminatòria a partit únic davant el guanyador del partit entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc.
0: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samaranch Quifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Molt bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
9: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent, i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria moguita alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic, amb convicció, que ho resoldrem, i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
7: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat, diu, i una educació excel·lents ben aviat. Es marca com a repte també aconseguir el nou model de finançament. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors, com en les proves PISA, i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol, s'acaba el mes de 2026, tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Poló.
10: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
7: Atenció, 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
10: La meitat, però, ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez denuncia una violació de la integritat territorial.
11: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivell més enèrgic possible.
7: Més coses, operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
10: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Protecció Civil manté, mentrestant, un centenar de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
7: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
7: Quan surt fa una estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
10: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% del veïnat, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
7: Cultura arrenca el festival de Torroella de Montgrí.
10: Enfocat, com sempre, en la música clàssica i també comença el mar d'estiu de Santa Susanna amb Rosario, Leire Martínez i Miguel Ríos.
7: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
13: Els blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
7: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació excel·lents, diu ben aviat, s'ha marcat també com a repte aconseguir un nou model de finançament. Illa ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com amb les proves PISA, i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
9: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions, i avui mateix licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
14: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
9: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar si n'hi ha responsabilitat, jo en aquest moment estic a l'espera que s'entigui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
14: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
9: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia, ho podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir alguna cosa de peix al cova, però... amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
14: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
7: L'oposició parlamentària, Seguiment del Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
14: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
15: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
16: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
14: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
17: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
18: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
14: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
7: Gràcies, Mont. 8:03 i seguim molt pendents de Ceuta. El president espanyol Pedro Sánchez ha dit que la crisi en aquesta comunitat autònoma, que aquest dijous s'han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
10: La meitat ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una 30ena de morts.
7: Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez, que ha visitat la zona, denuncia una violació de la integritat territorial, com deia en Marc Dalmau. Bon dia.
19: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
11: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
19: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
10: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora hi ha 2 focs actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
7: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
10: En declaració a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies, com l'AP7, sinó que passa quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
20: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
10: Pel que fa als motoristes, aquest any ja n'han mort 32 i insisteix la Mil en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
7: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra també una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat, a Ràdio Noelia Aguilar.
21: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60ena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
1: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
2: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
22: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
23: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
21: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
7: Per terra, mar, també amb tren, amb motiu de l'operació sortida i retorn del primer cap de setmana d'agost, Renfe ofereix prop d'1.200.000 places.
10: El dia amb un volum més elevat de desplaçaments serà aquest divendres. Els corredors amb més demanda són els que connecten Andalusia amb Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana.
7: Inici de les vacances d'agost, que, com dèiem, tornarà a omplir les carreteres en direcció al litoral i els establiments turístics, per exemple, del Maresme, es preparen per a les setmanes de màxima afluència de visitants. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
24: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 480.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i diumenge, amb la C32 com una de les principals vies d'accés al Maresme. El moviment a les carreteres coincideix amb l'inici del període de més activitat turística de l'estiu. Tot i que el sector es mostra optimista, la presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, recorda que les dades s'han d'analitzar des d'una perspectiva comarcal i que encara poden variar en funció de l'evolució de les reserves.
25: Fixar-nos només en un municipi no ho podem, sinó que ho hem de mirar al llarg de la comarca. I bé, crec que acabaran amb unes bones dades, tot i que, clar, evidentment hi ha aquestes fluctuacions.
24: Les últimes dades disponibles situen el Maresme com una de les principals destinacions turístiques del país. Durant el 2025, la comarca va rebre 2,1 milions de visitants i gairebé 8 milions de pernoctacions.
7: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, Barcelona, Nova Esquerda, al soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi de Bonanova, un fet que llargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent, Arnau Vidal.
26: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades, els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora a la Madrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
27: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
26: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
7: Encara a Barcelona, una dona ha resultat ferida per cremades a causa d'un incendi en un bloc del barri del Raval, al carrer Peu de la Creu.
10: L'incendi s'ha produït cap a la 1 de la matinada. Diversos testimonis han observat que les flames s'han arribat a estendre fins al balcó. Pel que fa a les causes del foc, encara es desconeixen.
7: I un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
10: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya que hi havia a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
7: En punt 3:45 de la tarda, Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
28: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous, amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
29: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trofó, Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari,

0: de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salellas ha qualificat d'ideològiques.
1: I a Tarragona, el conseller de Junts a l'Ajuntament, Pep Manresa, ha mort aquest divendres als 72 anys.
2: Manresa, empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat dos dies de dol oficial i ha expressat el seu condol al grup municipal i als familiars.
1: I a prop de Tarragona, a Roda de Barà, veïns d'aquest municipi han sortit al carrer per denunciar la instal·lació de les pantalles acústiques que està posant Adif al litoral tarragoní i que en alguns casos arriben als 8 metres d'altura. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
3: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Roda de Barà s'ha concentrat aquest matí a les 11 a la plaça Cantàbric per protestar contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del litoral tarragoní. Esther Valls és de l'associació de veïns Costa Daurada Barà.
4: Han passat 8 a 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per a les nostres poblacions?
3: La convocatòria ha comptat amb la presència de l'alcalde de Roda de Barà i d'altres autoritats que han volgut donar suport a una reivindicació que comparteixen molts veïns del municipi. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
5: Ens presenten un projecte i presentem al·legacions gairebé tots els ajuntaments en la mateixa línia i la resposta ha estat no a totes les al·legacions que han presentat. A totes, no ens han acceptat res.
3: Denuncien l'impacte visual de les barreres de gran alçada previstes a Roda i asseguren que no solucionen el problema de fons. Per això reclamen que el trànsit ferroviari de mercaderies es traslladi a una línia interior, allunyada dels nuclis urbans. Una mesura que, segons defensen, reduiria el soroll sense afectar el paisatge de la façana marítima.
1: 12 minuts arriben a les 3 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies. Comencem amb la consellera Paneque, que ha visitat el Parc Solar de Vidreres per presentar les mesures ambientals per a la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat. Televisió de la Selva, Mamen Meroya.
6: Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
7: Però si hi havia una qüestió que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
6: La consellera està acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
1: I el Parc Natural del Delta de l'Ebre es prepara per rebre milers de persones el 12 d'agost. Aquest espai serà un dels punts de les Terres de l'Ebre excepcionals per poder gaudir de l'eclipsi solar. 21 Ràdio, Aleida Baz.
8: Aquest dia es regularan els accessos al Delta de l'Ebre des de l'AP7 i des d'altres carreteres amb dispositius especials. A l'interior del parc, tècnics i agents rurals es coordinaran per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. Francesc Vidal és el director del parc.
9: El que són ja les zones de platja i tot això, doncs mirem de coordinar-nos també amb agents rurals i els vigilants i voluntaris del parc perquè poder tindre, sobretot, informació i que la gent no tingui conductes incíviques que puguin perjudicar al parc i els valors naturals dels parcs, però també a l'experiència també de col·lectiva, no? Perquè una persona que faci una mala pràctica o conductes incíviques pot molestar també els altres i una cosa tan especial, doncs, bueno, convé que tothom respecti una mica el moment, no?
8: Des del Parc Natural Delta de l'Ebre recomanen organitzar la visita en antelació i arribar hores abans de l'eclipsi. També recorden als visitants que han de respectar les senyalitzacions i que no es pot aparcar ni acampar a les zones de platja.
1: I Palafrugell es converteix en la capital de la fotografia amb la Bienal Xavier Miserachs. Comença demà Ràdio Palafrugell, Maria Vilà.
10: La programació d'enguany inclou exposicions, converses i activitats al voltant de la fotografia documental, la memòria i la relació entre imatge i literatura, amb propostes repartides per diferents espais del municipi. En parla la directora de la Bienal, Maria Planes.
11: La nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos i que també és una personalitat que continua influenciant

0: a fotògrafs actuals.
1: La Bienal també posa el focus en el patrimoni fotogràfic local amb l'exposició dedicada a la nissaga Casanovas, que va documentar Palafrugell durant 140 anys, i a la figura de Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb un homenatge a través de la mirada de tres fotògrafs palafrugellencs que el van conèixer.
2: 9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, també el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del festival, un clàssic de Torroella de Montgrí, Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
3: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'Ingrid Cambra Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
2: I d'un clàssic al Festival de Torroella, de Torroella de Montgrí, a un altre clàssic, Miguel Ríos, un dels caps de cartell del Festival Març d'Estiu de Santa Susana del Maresme, cobra avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat, una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals musicals de l'estiu. Amb Miguel Ríos, Leire Martínez, Sergio Dalma i Joan Dausà, entre d'altres. Doncs a ritme de rock, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
4: Bon dia.
2: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
4: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles combinats amb joves del filial i del juvenil, i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, farà oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxada al filial i signa per 5 temporades. També està prevista avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. I l'Espanyol també fa una estada per temporada a Anglaterra. Després de l'entrenament matinal per preparar l'amistós de dissabte davant del Middlesbrough, el futbolista perico Edu Expósito deia això.
5: Ja portem uns 4 partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
4: A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà a les 8 a Sant Oleguer. A tercera, el Badalona jugarà també un amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Per cert, que el Cornellà ha confirmat la renovació del lateral dret Didac Rodríguez. I la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística, amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha renovat amb la Sisa Joventut i formarà part de l'equip verd i negre la temporada vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Minaixa.
6: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. Per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats al bàsquet esperaven.
7: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa.
6: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. aquesta pròxima temporada, a més, compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provitola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del Joventut.
4: A tot això ja s'han posat a la venda els abonaments de la Lliga Catalana ACB 2026, una competició que tindrà 7 partits i 6 participants. El Fiat Girona, el Barça, el Morabanc Andorra, Assisa Joventut, Quitzenas, Manresa i Lerna Lleida. I us direm també que l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. I en hoquei herba, la selecció catalana es va imposar a la Xina per 2-0 en el primer dels dos amistosos que jugaran aquests dies a Terrassa.
2: Doncs gràcies, Ignasi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores us deixem amb l'equip del cap de setmana. Molt bona tarda i millor cap de setmana. Thank you.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Quan t'enfades, cada cop que perds el Mario Kart,

les nils. Aquesta mou és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquesta mou consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: din exercistit. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi a Ceuta, on aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Tot i que, segons l'executiu espanyol, la meitat ja haurien tornat al Marroc, la frontera es manté tancada des d'aquesta passada nit i també hi continua desplaçat l'exèrcit. En una roda de premsa de la ciutat autònoma, on es troba desplaçat juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, Sánchez ha estat contundent.
3: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
2: El president del govern ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta, dient que ja s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i que ja s'estan prenent mesures, i ha agraït la cooperació del Marroc. I no canviem de tema perquè el govern espanyol ha desvinculat la crisi migratòria de Ceuta del procés de regularització extraordinària de migrants, que va finalitzar el passat 30 de juny. Fons al Ministeri recorden que no es poden presentar sol·licituds des d'aquesta data i que el procés tenia uns requisits molt definits, com acreditar la residència a Espanya abans de l'1 de gener de 2026 i romandre a l'Estat 5 mesos continuats des del moment de presentar la sol·licitud. Aquestes mateixes fonts han assenyalat que qui pretengui relacionar la situació actual amb aquest procediment simplement menteix o tracta d'alimentar falsedats amb algun interès particular. Tot això en un dia on les reaccions des de la Unió Europea es divideixen entre el suport a Espanya i l'urgència per evitar una crisi migratòria de major abast. Avui, Suècia, Àustria, Alemanya, Bèlgica i Països Baixos han demanat al govern espanyol que actuï amb rapidesa a Ceuta. El viceprimer ministre i responsable d'Afers Exteriors de Bèlgica, Maxime Prévot, ha recordat que quan un estat membre fronterer es veu sumès a tal pressió, passa a esdevenir una qüestió europea i no només espanyola, i ha demanat comptar amb la implicació de les autoritats de la UE i del Marroc per assegurar que pugui garantir la protecció de les seves fronteres. Des d'aquest dijous, de fet, França ja ha reforçat les seves pròpies fronteres amb Espanya, i Itàlia i Finlàndia ja demanen excloure el territori espanyol de l'espai Schengen. Centrem-nos ara a Catalunya, que ha registrat 60 accidents laborals mortals en la primera meitat de l'any, més d'un 22% més respecte del mateix període de l'any passat, quan en van ser 49, segons les dades publicades aquest divendres per l'Observatori de Treball i Model Productiu del Govern. Les persones que han perdut la vida durant la jornada laboral són 43, en comparació amb les 39 de l'any passat, mentre que altres 17 han mort ara no tornant de la feina, 7 més. El nombre total d'accidents de treball, entre lleus i greus i mortals, s'ha situat en 17.433 al juny, gairebé un 1% més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he deixat mig rinyon aquest pa desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan...

dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna cada

0: al món de veritat.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. Avui acaba la programació habitual del Prat Ràdio amb el butlletí informatiu de les 7 de la tarda. Al llarg de l'estiu, l'emissora local seguirà oferint continguts variats i de qualitat, si bé ho farà en un format reduït. Pels matins, s'emet l'Obert per Vacances, el magazín nacional que emet la xarxa i en què hi participen desenes d'emissores del país, inclòs el Prat Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 11, podeu conèixer tot el que passa a Catalunya amb la Núria Cartanyà i la resta de col·laboradors i seccions. L'actualitat pretenca seguirà tenint seguiment a través del Prat Digital i el Prat Televisió, així com les nostres xarxes socials. La temporada radiofònica al Prat Ràdio torna a partir del 7 de setembre amb el Planeta Prat, els serveis informatius i el Prat Esports. Un nadó de només un any ha salvat la vida aquest dissabte gràcies a la intervenció de dos agents de la policia local. El nen es va ennuegar amb unes engrunes de pa quan dos agents que feien tasques rutinàries van arribar al domicili alertats pel pare de la criatura. Va poder fer la maniobra de Heimlich al nadó per alliberar-li les vies respiratòries fins l'arribada dels serveis d'emergències mèdiques. La mare del nen ha visitat la prefectura de la policia local per agrair als dos agents la seva intervenció vital.
9: Yo el mérito no se lo quita ninguno, pero de todos los cuerpos que vinieron, pero para mí, los dos que vinieron a mi casa en ese momento tan crítico, el ángel de la guardia de mi hijo.
7: Els agents no se senten herois i consideren que aquesta és la seva feina. Recordeu que en cas d'emergència heu de trucar al 112.
8: Esports.
7: L'atleta pretenc Javier Lorente ha estat convocat per formar part de la selecció espanyola que competirà al Campionat d'Europa d'Atletisme, que es disputarà del 10 al 16 d'agost a Birmingham, a Gran Bretanya. La Reial Federació Espanyola d'Atletisme ha confirmat aquest matí la seva inclusió a l'equip estatal per la prova dels 400 metres tanca. Això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora.

seguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

de la nit, com un borratxo que balla mentre

boira'ns ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-me-les quan contes la mateixa història.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no. Las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Els parla Víctor Asensio. Avui acaba la programació habitual del Prat Ràdio amb el butlletí informatiu de les 7 de la tarda. Al llarg de l'estiu, l'emissora local seguirà oferint continguts variats i de qualitat, si bé ho farà en un format reduït. Pels matins s'emet l'Obert per Vacances, el magazín nacional que emet la xarxa i en què hi participen desenes d'emissores del país, inclòs el Prat Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 11, podeu conèixer tot el que passa a Catalunya amb la Núria Cartanyà i la resta de col·laboradors i seccions. L'actualitat pretenca seguirà tenint seguiment a través del Prat Digital i el Prat Televisió, així com les nostres xarxes socials. La temporada radiofònica al Prat Ràdio torna a partir del 7 de setembre amb el Planeta Prat, els serveis informatius i el Prat Esports. Un nadó de només un any ha salvat la vida aquest dissabte gràcies a la intervenció de dos agents de la policia local. El nen es va ennuegar amb unes engrunes de pa quan dos agents que feien tasques rutinàries van arribar al domicili alertats pel pare de la criatura. Va poder fer la maniobra de Heimlich al nadó per alliberar-li les vies respiratòries fins l'arribada dels serveis d'emergències mèdiques. La mare del nen ha visitat la prefectura de la policia local per agrair als dos agents la seva intervenció vital.
9: Yo el mérito no se lo quita ninguno, pero de todos los cuerpos que vinieron, pero para mí, los dos que vinieron a mi casa en ese momento tan crítico, el ángel de la guardia de mi hijo.
7: Els agents no se senten herois i consideren que aquesta és la seva feina. Recordeu que en cas d'emergència heu de trucar al 112.
8: Esports.
7: L'atleta pretenc Javier Lorente ha estat convocat per formar part de la selecció espanyola que competirà al Campionat d'Europa d'Atletisme, que es disputarà del 10 al 16 d'agost a Birmingham, a Gran Bretanya. La Reial Federació Espanyola d'Atletisme ha confirmat aquest matí la seva inclusió a l'equip estatal per la prova dels 400 metres tanca. Això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora.

0: Tornem, Juliol.
1: Hello.
0: Què tal? Com hem estat, a veure? Vacances?
1: Molta calor.
2: Sí,
1: calor.
2: Barcelona.
1: No puedo más con mi vida.
0: Ai, bueno, hem tornat i també he tornat al món de la música a Àsia, està
1: sí,
0: a tope.
1: Bombazo, me gusta.
0: Està també molt, amb molta calor també està, Està, està increïble. Bueno, hem començat escoltant Check.
1: De la Hyolyn.
0: Hyolyn, que és exmembre de Girl Generation i, bueno, segueix traient temazos aquesta noia, així que
1: yes,
0: es seguim posant perquè segueixen sent temazos, així que les coses com són.
1: Yes. Comencem amb comebacks, com sempre.
0: Vinga, va, comencem per on toca començar.
1: Don't Wake Me Up.
0: Del Wonho, que per qui no ho sàpiga, el Wonho era ex-membre de Monster X i va deixar el grup i va traient com música en solitari i és molt bona, Don't Wake Me Up, és molt bona, és molt bona, és molt bona. També tema K-pop, que no sabem si és K-pop o no és K-pop, entren les Girl Set i les Katseye, perquè tenim el debat de sempre de què és K-pop, que parlin en coreà o que segueixin una estructura...
1: Sí, com un estàndard d'empresa...
0: Exacte. On posem la línia de què és el K-pop? Però, bueno, els dos grups que estan com al limbo, que són Girls Set i Katseye, han fet combat.
1: Que ara s'està fent molt, això. De... Com l'últim podcast que vam fer, que vam parlar de l'Adrián, que era aquell noi espanyol...
0: Sí. Bueno, però tècnicament l'Adrián aquest pot ser rotllo ell espanyol, però sí que tot el grup, o sigui, la majoria, crec que recorda que eren rotllo coreans. I crec que parlaran en coreà, creo. És una creencia tot això, però crec que sí.
1: O com Santos Bravos, que també...
0: Santos Bravos també són molt bons, però és lo mismo, és K-pop o no és K-pop?
1: Claro.
0: Mateix dubte de sempre, o sigui,
1: però
0: sempre són els mateixos.
1: Ens agrada molt.
0: No, no, sí, són boníssimes les dues cançons. I a més, Animal de les Katseye, no sé si l'ha produït o l'ha escrit a Ed Sheeran. O sigui, temón máximo.
1: Oh,
0: máximo, máximo.
1: Jo he vist l'Envy.
0: És molt xulo,
1: també.
0: Que té
1: així un toque... queer, un poco, yeah, lesbians.
0: No, no, el Envy,
1: tiene
0: sí,
1: un,
0: ya no lo he visto, pero...
1: Tiene como un pequeño guiño a una peli,
0: ah,
1: que son lesbianas.
0: Oh.
1: Que surt la Gabriela i em sembla que la Lara fem com este guiño. Bueno, no sé. I like it.
0: No
1: és l'únic que vi perquè... Pues no sé.
0: No m'he vist l'Envy, I'm not gonna lie, però sí que he escoltat la cançó i és molt bona. La de Animal,
1: sí,
0: és molt bona. Bueno, hi ha molts més comebacks. Wanwi ha tornat amb Neverland, Yonkei ha tornat amb Shut the Door, Huta de B2B ha tornat amb Ice and Spicy, ha passat de tot aquest mes,
1: sí,
0: és que sembla Seventeen, que arriba...
1: També han fet una unitat el D8 o Minhao, com li vulgueu dir, perquè ja, és que ja no sé com referir-me, i el Vernon,
0: Sing a Song.
1: És molt bona.
0: Sing a Song, és molt bona,
1: és
0: també
1: molt
0: aquesta.
1: Xula.
0: I bueno, sense sortir de Seventeen, Picholín.
1: També. Michio, Michio.
0: Featuring el Picholín, que bueno, és el Dino, per qui no ho sàpiga, és com a seu alter ego, que va sortir a un programa que van fer,
1: sí,
0: i va sortir aquest com personatge de Picholín.
1: Sí,
0: amb frases com gracioses.
1: Sí,
0: que crec
1: com
0: que,
1: de cuñado coreano, crec, literal.
0: Sí, és que anava a dir, crec que el lore és
1: típico
0: que és un
1: que
0: senyor
1: tienes,
0: mayor,
1: sí,
0: saps?
1: És el típico tío cuñado que, bueno, en fi.
0: Pues,
1: però és genial, genial.
0: I fa gràcia perquè ha tret una cançó amb aquest alter ego, Micho Micho, és que és molt bona, a més. O sigui, la posarem, no us preocupeu, aquesta es posarà perquè és molt bona. I sí, és que ja ha passat de tot aquest any.
1: Una cosa, el GY Park.
0: Hòstia, sí, això ho hem de comentar.
1: GY Papi?
0: El GY P, que per qui no ho sàpiga, jo estic tot el rato haciendo como... per qui no ho sàpiga. El GYP, GY Park, és el jefe, el CEO de l'empresa que es diu GYP.
1: Entertainment.
0: Vaya ser. Que és l'empresa que té a les Twice, que té els Stray Kids, que tenia els GOT7, no sé què més té ara mateix, però
1: hòstia,
0: té com molts grups. O sigui, generalment
1: sí,
0: té molts grups. I el JYP era cantant en su momento, va després va fer l'empresa.
1: Quants anys té? És bastant gran.
0: Crec que té dues filles, o sigui, amb
1: sí,
0: això
1: t'ho sí,
0: dic tot.
1: Vale, vale. No, però és
0: ja,
1: bastant gran, és bastant gran.
0: Doncs pues ha tret cançó, però és que normalment el que feia era treure rotllo una cançó, en plan... Vale, pues tomar canción i ja està. Però és que aquest cop ha tret una cançó que es diu Wet, però és que aquesta cançó va amb l'àlbum, ha tret un àlbum, i en aquest àlbum venen photocards.
1: Oh my god.
0: O sigui...
1: Jo vull una photocard del JYP.
0: Clar, o sigui, la gent que col·lecciona photocards pot tenir una col·lecció del JYP
1: no,
0: ara mateix.
1: Quina por.
0: A mi em fa molta gràcia. O sigui...
1: T'imagina't tindre una foto d'un senyor
0: de
1: perquè...
0: 50 anys.
1: O més, jo diria que té més, eh? O 50 i algo. En plan, fent així un cor, en plan...
0: Sí,
1: kawaii.
0: Sí, la cançó aquesta de Wet, l'ha fet rotllo als típics com programes coreans, rotllo NBC i coses així, que hi ha com programes on els promocionen les cançons, pues ha anat, i això del ending fairy, que se li diu, que és que càmera quan acaba pues marca a un artista, pues obviamente el marquen ahí perquè està sol, pues s'està fent rotllo a Aegyo, s'està fent el cute al final.
1: Aegyo és com mirar a la càmera així de manera tierna.
0: Sí, és com fer-se el mono, però exageradament.
1: Dona una mica de vergonya.
0: Una mica.
1: Bueno, bastant.
0: A mi, sí, a mi el Jeway Park.
1: No.
0: És que no puc, no me'l puc prendre en sèrio jo, perdó. Vale.
1: T-pop.
0: Sí, passem, perquè també hi ha hagut moguda del pop tailandès. Han passat coses.
1: Oh my God.
0: Jo volia fer hincapié en el Diamond, que és un xaval que va treure Tiditada, que és un demon. Ha tret una cançó que literalment es diu Mi Amor, així tal qual en espanyol, Mi Amor. I diu Mi Amor diverses vegades, i diu Senyorita, i diu no sé què més. I jo,
1: m'encanta.
0: Literal, és com, m'encanta que els artistes ara de cop sigui com España, espanyol, saps? És com, nice. I pues jo volia parlar de No Diamond perquè és que és molt bona.
1: Així veient Pipi Crit, Next,
0: sí, dels Bass,
1: i Proxy.
0: I el Ongly dels Proxy. Van treure
1: I
0: la cançó...
1: You.
0: No sé si saps què és, per la cara que m'estàs fent, crec
1: no,
0: que
1: no
0: saps
1: escoltat.
0: Què és. No sé si te'n recordes si te l'has vist o no te l'has vist, la sèrie de Gelboys.
1: Oh! Sí, que surt. Ai, és veritat que ara estem en un grupo de T-pop i jo
0: és veritat. Es la neurona. Sí.
1: És que he vist moltes coses.
0: Pues,
1: oh my God,
0: és,
1: sí.
0: Han fet com l'opening de la sèrie.
1: Sí, que és com
0: intro.
1: Que està en un grup de T-pop.
0: No em sé l'ore encara, perquè només vaig veure l'MV, perquè jo el Pipi Crit hasta la muerte con este hombre, i em vaig veure l'MV perquè sortia ell, i sé
1: pretty.
0: Que fan com l'opening. No sé si sortirà a la sèrie, no tinc ni idea.
1: Jo he vist algo de que és rotllo, la sèrie serà com rotllo que de golpe montan un grup de T-pop o alguna cosa
0: sí.
1: així, o coneixen algú que...
0: Oh.
1: No sé. És algo així? O sea,
0: no
1: m'he informat molt, però he ido viendo.
0: A veure, el cast de Gelboys de la primera temporada té el León, que és idol.
1: Sí.
0: O sigui, té un grup, és idol de T-pop. Llavors, makes sense, o sigui, té sentit que facin alguna cosa amb idols perquè sap el que fa. Llavors, pot ser idol, si vol, també, a la sèrie. I també jo volia comentar Better Life del grup Wolf and Wonder, que no sé si us en recordeu, fa com dos o tres podcasts allà enrere, quan era febrer, vam parlar... No te'n recordes ni tu. Vam parlar de que traurien un programa al maig, la GMM, on barrejaria un grup que té ell, bueno, l'empresa que es diu Flio, i un grup japonès que era Wolf, no sé què movida. Pues van fer el programa, eren 8 capítols, va estar molt guai, i Better Life va ser com la cançó que va sortir, i el grup que va sortir és Wolf and Wonder, que és això, barreja una mica l'estil japonès i l'estil tailandès, i està guai. La cançó, si no recordo malament, està en anglès, no estic del tot segura, no me pegueix si no és així, però crec que estava en anglès tota. T'he sentit que estigui en anglès també, perquè tailandès i japonès maybe no s'entienden, però en anglès, universal, tothom ens entén.
1: Yes.
0: I és molt bona la cançó, jo la recomano moltíssim, i l'MV també és molt xulo i és així com tranquil·leta, que al costat de Mi Amor i Ahí Están i tot això que estem dient és com chill, saps? Però està guai, està xachi.
1: Que perses.
0: Ah, sí, els perses també han tret Comeback, cançó. Hotter yeah. Than Your Ex, més... Bueno, no sé traduir-ho, la veritat. Més guai que el teu ex.
1: Més guapo o alguna cosa així.
0: Més guapo que el teu ex. És bona, també, és que els perses només treuen temons. És que, claro, amb aquests nois, amb aquests xavals, què fem si només treuen temones? No, claro. I de J-pop, de japonès?
1: Dudanpa.
0: Dudanpa, dels Ballistic Boys, de Elixir Thrive. I If Your Mind també del Secret Fiber, que és com misma idea, els dos grups. Estan molt xules també els dos, la veritat. No et conec l'ai.
1: Que xuli. Jo no sé com es pronuncia aquesta cançó. Yao. / 777.
0: 777. No sé. Va ser una cançó que crec que va fer bastant boom a Japó perquè tenien el featuring de One Ok Rock i altres com grups xulos japonesos. Llavors va fer com una mica de soroll, com aquí que diu. Va estar guai.
1: Sí, pop?
0: De C-pop, jo aquest mes no paro d'escoltar a les A20 May, que han tret Comeback, Love Got Me Oh. És molt xulo, és molt xulo.
1: Després la podríem escoltar.
0: La podríem posar-la també després. Però,
1: yes.
0: Però més endavant, perquè ara,
1: yes.
0: Ara la cançó que volem posar és molt important, perquè no l'hem anomenada, però parlarem d'aquesta cançó. Així que anem a escoltar-la i després parlem.

0: Les dan a Lover.
1: És preciosa, preciosa. A mi m'encanta aquesta cançó, eh?
0: És molt maca.
1: Les dan a Lover de la Jennie, que és membre de Blackpink. Per què volem parlar d'aquesta cançó específicament?
0: Perquè l'Envy l'ha gravat a Girona.
1: Exacto.
0: Ei, se'ns apropen.
1: Bueno, sí, està aquí al costat. Literal. O sigui, Catalunya està aquí, ens ha trepitjat.
0: I molta gent se l'ha trobat. I, oh,
1: sí?
0: Uf, o sigui, perquè van tindre que tallar carrers i tal. Oh. Llavors, com... Wait a minute, I know you.
1: La gent, què està passant? Per què tallen aquest carrer?
0: Però m'agrada molt perquè és la part antiga de Girona, que és molt maca.
1: Home,
0: i...
1: és que... Sí, sí, que estàvem parlant és just ara. Maco. Estàvem parlant de que també gravaran allà Enredados.
0: Sí, Enredados, Live Action.
1: És que
0: està
1: és
0: tot
1: molt bonic, Girona.
0: També com molt decorat i molt maco. Slay.
1: Pues va gravar l'Envy a Girona i, bueno, de protagonistes de l'Envy, òbviament, és ella i l'actor japonès Nakai.
0: Que és molt
1: que
0: guapo.
1: És japonès, ara no estic segura si és japonès.
0: Que tot el món s'ha paniqueat d'un plan de... Oh! Perquè ha posat com fotos així, com sí. Molt romanticones, molt cuques, que jo també empiezo a sospechar lo suyo, la verdad. Però se'ls veu molt cookies i molt monis, tot el món en plan... Wait, què hace la Jennie con un chico? No sé
1: és
0: què.
1: Que a més va publicar plan, ah! Les cançons abans de dir que faria el comeback i abans d'anunciar-ho, i llavors la gent estava com... està simplement dient que té nòvio, què li passa? I de cop va ser com... No...
0: No, guys...
1: I bueno, sí, l'Envy en si és molt xulo, en plan, us recomanem moltíssim que el veieu perquè és molt xulo.
0: La cançó
1: i...
0: és així, molt tranquil·leta, sí. Molt d'estiu, molt...
1: És molt chill i surten platges, surten tot i es veu en alguns moments de l'Envy a banderes d'espanyoles
0: l'estelada.
1: I l'estelada.
0: Surt l'estelada. Lord have mercy! Gràcies.
1: Així que està guai i té moltes cosetes, així que si sou d'aquí, pues us ha d'agradar l'Envy.
0: Esclar, sí.
1: Us ha d'agradar. Llavors, us animem a que el veieu i que disfruteu la cançó aquest estiu perquè és que és molt xula, la veritat, i Les Dan a Lover és que és molt estiuenc tot
0: yes.
1: És molt estiuenc, així que perfecte. Bueno, seguim amb notícies.
0: Això t'agrada a tu.
1: A mi m'agrada el que m'agrada.
0: El Compol de los Bas ha cantat Despacito en un concert.
1: Van fer concerts a Tailàndia als Bas, Because of You I Shine. Bueno, no sé si va ser per alguna cosa rotllo, si fan un any, no tinc ni idea, però van fer com un cap de setmana de concerts o tres dies de concert. I els tres dies de concert van fer cançons en solitari tots ells. Van cantar la de Gentleman del PSY, oh! Mother, Father, Gentleman. Han fet un munt de cançons molt xules i el Compol pel Brutada. Seu solo. És que és molt xula, Mother, Father, Gentleman és molt xula. Del Brutada. PSY és que boníssima. Pues el Compol pel seu solo va decidir fer Despacito i full vestido no sé por qué como sevillano y yo en plan
0: ah bueno
1: qué está pasando aquí pero bueno y estará només com fun fact que a Tailàndia també se vendrà nostra existència i visten a sus idols de sevillanos per la cara. Porque Despacito
0: sí, la verdad es que nada que ver.
1: Despacito y sevillanos
0: nada que ver, pero bueno, que aparte ho hem dit moltes vegades, però hi ha un membre de Los Bas que té una germana dins de la indústria del K-pop.
1: La Chiquita.
0: Chiquitita o Chiquita?
1: Chiquita.
0: Chiquita.
1: Chiquitita és de...
0: Chiquitita, show me the truth. Ava, de golpe.
1: És Chiquita.
0: Jo digo sempre Chiquitita.
1: Bueno,
0: I don't know why.
1: Crec que és Chiquita, ara mateix dudar.
0: Chiquita? Jo què sé.
1: Bueno, és de les Baby Monster. I va anar també als concerts dels Bas a animar el seu germà com ha de ser, i el germà va dir jo també aniré a Corea a ver tus conciertos, i jo, dilo, ja està, és que són boníssims els dos.
0: Això és, esta notícia que viene ahora a mi me... me arranca yo los pelos. Oh. La GMM contra, bueno, versus
1: se están pegando
0: las fans chinas.
1: Bueno, o sigui, hay que explicar contexto, yo creo que aquí, y que la gente ya falle la seva.
0: Cuéntame.
1: D'això. Mira, yo te pongo los hechos, ¿vale? Y tú luego opinas, ¿vale?
0: Vale, opino.
1: La GMM té molts artistes, molts actors i fa molts eventos gratuïts a Tailàndia, que simplement tienes que aparecer.
0: Sí.
1: I les tailandeses tenen la mania de que no cal que t'estiguis fent cua durant tot el dia. Tu pots deixar un paper, pots deixar
0: sí,
1: alguna
0: veritat,
1: cosa que sigui teva
0: i
1: te'n vas. I es respeten el lloc. Vale. Per qui no ho sàpiga, a Tailàndia van moltes fans d'Asia en general. I les fans xineses són un tipus, per dir-ho d'alguna manera, de fans que van molt a aquests eventos perquè són gratuïts, els vols suposo que seran bastant assequibles de Xinotelàndia, no ho sé,
0: sí,
1: i hi ha bastantes sí. Fans xines que hi van i mai hi ha hagut cap problema, o sigui, no és por...
0: Mai por ahora,
1: sí. ¿Vale? O sigui, vale, pues, en un evento d'una parella d'aquesta empresa, del Junior Mark, estaven fent cua i les tailandeses van començar a dir que aquesta noia xinesa vamos a llamarla X, hasta había saltat la cua i estava, pues, en un sitio que no era el seu sitio. I aquesta noia va començar a dir que no, que serà el seu sitio tal, i totes les fans xineses que estaven, pues, al voltant, perquè hi ha moltes fans xines, van començar a dir que sí, que serà el seu sitio, que ja havia estat ahí tot el dia i que era el que n'hi havia. I la empresa va decidir treure-la de la cua, perquè no se sabia, i la van treure de la cua perquè, segons, en general s'havia saltat la cua i no podia, les úniques que deien que no eren les fans xineses, i la van treure, i mentre la treien la noia aquesta es va començar com a resistir, i un membre de la GMM, la, de l'staff, la va agrair.
0: Ostres.
1: La va tirar al terra.
0: Però sense voler o com...
1: La noia aquesta es va començar com... O sigui, pel vídeo que jo he vist, perquè hi ha un vídeo circulant per internet, la noia aquesta es va començar com a resistir i va treure el mòbil com per gravar a l'estaf que l'estava fent fora, i a l'estaf, en un intento de quitar-li el mòbil,
0: La van putxar,
1: la noia va com mig caure, la va agafar i van córrer les dues al terra, i llavors la de l'estaf se agobió perquè va pensar
0: me va dar.
1: I li va fer una llave de judo. No, realment no sé com va acabar.
0: No sé com va acabar la història,
1: però va acabar aquí. Ostres. Llavors les fans xineses estan intentant dir por favor, hacer algo, perquè la noia aquesta no va fer res, i literalment la van treure de l'evento i la van tirar al terra i li van fer mal. I les altres fans i la gym en general està dient que aquesta noia no va respectar com
0: la
1: funcionen
0: cua.
1: Los eventos.
0: Clar, és que llavors no saps de qui realment...
1: Exacto. No saps de qui és
0: creure,
1: la culpa.
0: Si a les fans xineses perquè diuen no, ja estava, o als altres perquè no. És que s'ha de...
1: Lo que sí que és veritat, voy a ser un poco abogada del
0: però
1: diablo...
0: Però jo no, que no entenc... Un moment, te voy a interrompir. Jo no, que no entenc és per què els hi cau amb ells tanto hate, o sea, al Junior Marc.
1: Ja.
0: Quan ells no, no, ells estan ahí, simplement.
1: Sí, el Marc ha activat la seva compta d'Instagram i Twitter, l'ha posat en privat.
0: La de Twitter l'ha posat en privat.
1: Sí. Ha sigut heavy. Home, suposo que, no sé, hi ha moltes fans que estan un poc cucús.
0: Sí, però és que hem de també saber separar el que és l'empresa de l'artista, com sempre diem. Gràcies.
1: Ja, bueno, però això és difícil. I no és per ser abogada del diablo, però sí que és veritat que un 90% dels problemes que hi ha en los eventillos estos normalment són per fans xines. Ja. O sigui, això... Jo
0: no estem dient que totes siguin així,
1: no,
0: però...
1: No totes, però fa poc també al Port i Tipor van fer un evento,
0: sí,
1: de que se van anar a la platja, no sé què.
0: Ai, sí,
1: i una fan que li encanta, un dels dos, va començar a dir rotllo coses un poquito malas i un poquito agressives de l'altra membre, dient que ja que estan a la playa solos, pues que tal vez no volvia l'altre artista. I tothom per Twitter en plan hola, podeu hacer algo en plan sobre esto. Les fans xines, no, sigui por lo que jo me llega de Twitter, o sigui que òbviament no seran
0: totes. Ja hem parlat
1: totes.
0: De moltes més coses amb les fans xineses.
1: Òbviament no seran totes, òbviament serà una quantitat, solo que hacen molt de soroll, o sigui fan molt, és que no, estan un poco cucús totes.
0: Sí.
1: Si és what it is, it is what it is, saps? O sigui, és,
0: no, no, sí,
1: és
0: sí.
1: Lo que hay. Però,
0: hay
1: però
0: que mojar-se.
1: Bueno, han tingut mogudes. Però, bueno.
0: Però en general, o sigui, en general ho vam comentar, com allò que els va passar a los Rais, que els van ficar, que el membre que es va, que el van fotre fora, que els van ficar
1: les
0: corones com d'enterrament, sí. Hola, estàs vint de la cabeza.
1: Però això no sé si van
0: que no
1: fer les
0: muerto,
1: xineses.
0: Tío.
1: No sé si van
0: no, no
1: ser
0: va
1: xineses
0: fer, no
1: o...
0: sé, bueno, en Twitter ja havia alguna,
1: sí?
0: Eh?
1: No sé. Què és el que et dic? Jo estic segura de que no són totes les fans xines.
0: No, òbviament.
1: Però d'alguna manera sempre inclogui una fan xina, saps? Hi ha algun drama? Hi ha una fan xina,
0: yes.
1: Saps? O sigui,
0: però
1: no
0: en general,
1: si,
0: totes les
1: mucho?
0: Fans d'Àsia estan un poco cucus.
1: No ho
0: trobo
1: sé.
0: Que o sigui, de fora d'Àsia estem com... O sea, por ejemplo, lo que van parlar de que pugui sortir amb gent, o sigui, tindrà parella, no sé què, no sé quantos, tot allò, perquè aquí fora ho veiem bastant normal, de pues yo no veo ningún problema en que el pobre chico salga con quien le dé la gana, o la chica salga con quien le dé la gana. Com allò que van parlar de la Jenny amb un actor, no me'n recordo qui era.
1: Jo tampoc.
0: No me'n recordo ara, la veritat. Però que se les tiraron encima i la pobre Jenny tuvo que dejar al pobre muchacho, en plan, però a tu, què més et dona? O sigui...
1: Ja, bueno,
0: aquí
1: però...
0: internacional, com que fora, està millor vist,
1: bueno,
0: i més normalitzat.
1: Sí,
0: bueno, sí, òbviament també hi haurà gent que...
1: Si visquessin aquí, o sigui, tu creus que si... por decir algo, l'aventó hagués sigut aquí, jo estic segura de que també s'hagués liat alguna cosa.
0: No sé,
1: perquè aquí a Europa, els concerts que jo he anat, sempre hi ha drames a la cua, sempre hi ha drames de jo estava antes que tu, sempre hi ha mogudes, saps? I més a Tailàndia, que és com, dejo mi nombre aquí i voy a rezar para que no me lo muevan.
0: Sí, però allí amb això són bastant respectuosos,
1: menys mal.
0: Porque por te dejas el bolso en una estación y se queda ahí el bolso, lo vas a buscar y este sigue ahí.
1: Qué miedo.
0: No, al igual que aquí, Japó pasa mola, te echas alguna cosa y ningún toca.
1: Igual que aquí.
0: A no ser que haya alguien que esté, digo, un bolso para mí. Que aquí, bueno, pues,
1: que eran, bueno, vamos a...
0: Sau gran, sí.
1: Pasamos un tupido velo.
0: Spanish people.
1: Un cupido en fin. Velo. Bueno, seguim amb notícies una mica més xachis pistachis. NCT i Wavy Comeback, que porten molt de temps sense fer res a totes les coses que van passar d'aquí a membres se'n van sortir. Pues, Comeback. I el TEN està inclòs al Comeback de Wavy. Han anunciat World Tour, no se sabe si TEN formarà part del World Tour o no, però a la cançó i al Comeback a l'envi i tal està. That's nice. That's very nice. Vale. I també les Girls' Generations fan una subunit i faran Comeback també a l'agost. La Hyoyeon, la Yuri i la Suyong faran Comeback. De totes les Girls' Generations, aquestes tres. Unes reines també. Unes reines, reines.
0: Tell me more, tell me more.
1: Què més t'explico? Una mica, sortint una mica del K-pop, anime, Solo Leveling.
0: Opa!
1: Que va sortir d'un manga coreano, pues los coreanos han cogido las riendas i han dit, farem un live action d'això, ja que ara One Piece i una mica de live action Blue Lock també hem parlat sí. I tal, pues Solo Leveling també està confirmat que faran un live action i han confirmat alguns dels actors que inclou el Byo Won Sook de Lovely Runner, a la Han So Hee de Nevertheless in My Name. Nevertheless és la que surt al
0: sí,
1: Song Kang,
0: Song
1: en plan,
0: Kang.
1: Xulíssima. El Cha Won Min de Weak Hero, que ara també està a Netflix patant-ho. I el cantant Rain també està confirmat com actor d'aquesta sèrie, així que...
0: Pinta bé.
1: O sigui que els actors 10 de 10.
0: Pinta molt
1: o sigui, a veure què passa, però de moment estic molt contenta amb tota la informació, eh? De moment, super nice.
0: Sí, també.
1: I també, com cosa confirmada barra no confirmada, tenim K-pop Coachella.
0: Oh!
1: Que Coachella, tothom coneix Coachella. Yes. Pues han decidit... Exactament, han decidit fer una versió K-pop a Corea, òbviament, on se suposa que volen ajuntar les quatre empreses importants, o sigui, Hive, YG, JYP i SM, que són com les quatre empreses totxes i xules de K-pop ara mateix. Se suposa que serà el desembre de l'any que ve i seran 11 dies de concert.
0: Mare meva!
1: 11!
0: Meu Deus!
1: O sigui, sí, s'espera que confirmin grups xulos com BTS, Blackpink, en plan potents... però suposo que hi haurà una mica de tot, perquè hi ha de tot avui dia al K-pop. Però sí, se suposa que ja està en moviment, s'està movent tot per a veure si pode llegar a fer-se, però està una mica... O sigui, comencen a sortir rumors, que això sempre quiere decir que...
0: Me gusta.
1: Te gusta.
0: Yeah.
1: Vale, et sembla si després de tota la xerrameca que hem fet posem una cançó...
0: Yes.
1: Posem una cançó xachi-pistachi al Sensiti?
0: Me sembla bé. Wishes.
1: A veure què
0: de
1: tal.
0: De los wishes.

0: No es que una chilla, pero están chulos.
1: Me encantan,
0: ¿eh?
1: Me encantan. Ring of the color. Vale, ya está.
0: Un concert, tú sola, yo admiro.
1: Oh, yo el Music Bank me lo voy a gozar como nunca con los Sensity Wish, de verdad te lo digo.
0: Ay, ay, ay, qué bé, qué guay. Queda
1: me
0: tot.
1: Encantan.
0: Vale, ara que has dit Music Bank, parlem de dos eventos. A Europa, un específicament a Barcelona i un a París, relacionats amb Àsia. Comencem
1: like
0: amb
1: el
0: de París.
1: Vale.
0: Que es como lo innovación y después acabemos en Barcelona, que es como lo guay, lo que nos importa a todos realmente, sí. Porque es donde vamos a ir todos de cabeza. Vale, comencem per París. Han confirmat fa relativament molt poc un festival que es diu A Festival, A de Asia, vale, cero imaginación, A Festival, que serà a París al cap de setmana del 24 al 25 d'octubre. Vale?
1: Oh my God, oh my God.
0: Serà un eventillo que tindrà concerts, tindrà meet and greet amb artistes,
1: masterclass,
0: tindrà xerrades amb productors, amb la gent que fa l'script, tindrà un poquito de todo.
1: ¿Me pueden contratar?
0: Bueno, ¿para qué?
1: Please, porfa.
0: ¿Para qué?
1: Para muchas cosas.
0: Ah, bueno, vale.
1: Para principalmente Bear Gates.
0: Pues està guai, està molt guai, perquè faran com un mix de diferents països asiàtics. Mm-hmm. Encara estan confirmant artistes, així que si encara no veieu a la line-up el grup que vosaltres esteu esperant o el redactor que vosaltres esteu esperant, espereu, perquè encara estan confirmant més. De moment, han confirmat diferents grups i solistes de 4 o 5 parts d'Àsia. Tant de Tailàndia, com són Jasper, Atlas, Forif, Toby, Iron Boy...
1: Madre,
0: you know
1: Toby.
0: The deal, són boníssims tots.
1: El Toby aquí ha arribat bastant fort,
0: ha arribat molt fort a Europa, el Toby, por lo que sea, i ho està patant, i que segueixi patant-ho, per favor, perquè és molt xulo. Tema Corea, tenim els Trends i els Pau, que són dos grups, i també tenim el Jacob, que
1: The
0: és
1: Boys.
0: The Boys,
1: my God.
0: Però tractem en solitari i vindrà a fer concertillo en solitari. També de Filipins tenim a Alamat, que és un grup de nois de Filipines, que tenen també temazos, la veritat, o sigui, us ho recomano moltíssim.
1: Que guai.
0: De Xina tenim a Sunny Lucas i a Ambic, amic, no sé com es pronuncia això.
1: No sé, té un buit, com si fos una...
0: Té un,
1: no ho sé.
0: Un buit allí metido en medio, que me descoloca. Però també són... Sunny Lucas és increïble, i els Ambic són... És un grup molt xulo, és molt potent, també. I de Japó tenim a Seven... Seven Ops es diu, que també és un grup japonès que està superguai. De moment només tenim aquests confirmats, però 100% que confirmaran més, perquè encara estan traient. Les 4IF, avui que ho estem gravant al podcast, les 4IF la vas confirmar ahir, així que espero que avui no us podrem dir, però confirmaran alguna més segur. Hi ha passes pels dos dies, per qui li interessi anar, i hi ha passes només per un dia, així que us podeu mirar qui voleu veure de la line-up i comprar entrada per només un dia, els dos dies, això ja cada uno se lo guisa i se lo come. Jo aquí ja no puedo decir más. Se suposa que més endavant trauran entrades per meet and greets i coses, ara de moment no m'estan confirmant. Mm-hmm. Així que si us ha interessat algun nom que hem passat així a la llista o el que sigui, podeu anar a fer una ullada al seu Instagram de A Festival o al Twitter o on sigui i interessar-vos un poco tema precios i tal, i us ho mireu, i si queréis viaje a París en octubre...
1: Que està bastant a prop,
0: Està aquí al costat, està a un vuelo de distància, així que... Pim pam pum. I després Barcelona.
1: Salón de Manga.
0: Exacto, que ja tenim Salón confirmats. Tenim ja artistes confirmats. Estem aquí, que nos cogemos, estem a la taula. Wow.
1: El que a mi més m'agrada, perquè ha fet el cartell.
0: Ha fet el pòster.
1: Yes! És el Junji Ito.
0: Increïble,
1: que és aquest artista molt peculiar, que de manga de terror. Que segurament si jo ara digo un que és molt conegut és el de Tommy i el del Soichi, que és com aquest noi que té com uns clavos en los dientes, no sé què.
0: Ai, que
1: sí, i si no el típic que veig és lo de los espirales.
0: Ah, sí.
1: Que és com és així molt, és, fa molta, la veritat és que da cosita.
0: Sí, da.
1: I en el Netflix em sembla que van fer una adaptació de d'estos cuentos de terror del Junji Ito.
0: Ni idea, la veritat,
1: no
0: però
1: diria que sí,
0: pues
1: perquè ho vaig veure.
0: Pues
1: però bàsicament és
0: veure-ho.
1: Molt xuli.
0: Fa el pòster, és que és una passada,
1: és molt xulo.
0: Wow. Honestly, wow.
1: És molt xulo, m'agrada molt. Què més?
0: Hi ha més artistes mangakas confirmats, com el Soji Kawamori, que és mangaka de Macross, Risa Ebata i l'últim que ha fet és Labyrinth. Oswaldo Kato, no estic pronunciant res bé els noms, Oswaldo, probablement es pronuncia així, però
1: no.
0: Ara és Oswaldo, que és conegut pel Pokémon Trading Card Game i Konata, i la Yaya Han, que és un icon increïble de cosplay. I també tenim artistes confirmats pels concerts, o sigui, és que això ja va a tope al Saló del Manga. Yes. Aquí tenim confirmat
1: Ali, que va fer l'ending de Lost in Paradise de Jujutsu Kaisen, que seguro que l'hem escoltat tots, perquè és temazo. I Wild Side de Beastars, que és aquest anime com d'animals.
0: Que
1: com un monoides, no sé com dir-lo.
0: O sigui, no l'he vist l'anime, però sé de què
1: m'estàs parlant. Jo em vaig veure la primera temporada i ahí lo dejé. Sí, està bé.
0: Pues
1: però com
0: todo
1: el mundo funava ahora los furros y todas estas cosas y bueno, en fin. Però a veure, està xuli, està guai.
0: Pues Ali.
1: És com el debate d'este de carnívoros y no carnívoros y todo esto y claro, pasan cosas. És un poco como misterio.
0: Ah, bueno, ni tan mal.
1: ¿Qué mes?
0: T'anim a Reol, que conegut per Blue Exorcist, Beyond the Shadow, amb Re-Rescue, i també tenim a Lotus Juice, que és un rapero que té cançons com la Sa Persona i tot això, i Nightmare, amb The World i Alumia, de Death Note, o sigui, increïble, o sigui, és que...
1: Slay.
0: És que, uau, o sigui, s'han passat aquesta llavorsa del manga,
1: està molt bé.
0: Han portat, però de renom, tothom, o sigui, que locura.
1: L'any passat tu vas anar, que estava el que va fer tota la música de Given.
0: No, va ser fa dos anys.
1: Fa dos anys? Uala, és que jo fa tants anys que no vaig al Saló del Manga.
0: Jo l'any passat,
1: meu
0: al final,
1: Deus,
0: crec que no vaig poder anar.
1: Jo sí que vaig anar. No, ho va ser a la Japan, no me'n recordo. No,
0: bueno,
1: sé què vaig anar.
0: Aquest any em tocarà anar. Per a qui li interessi, és 5 i 8 de desembre. Estan les entrades ja a la venda. Teniu descompte en carnet jove, tots els joves. I els no joves, si teniu carnet jove, també teniu descompte. I ja el típic de passes de tots els dies, només un dia, tot això.
1: Trobo que estan molt cares les entrades.
0: No,
1: van
0: no sé, no me'n recordo.
1: 17 euros.
0: Amb descompte o sense?
1: Sense.
0: Bueno, sense.
1: Diria. Bueno, no ho sé.
0: Jo soc jove, així que a mi con descuento.
1: Ah, ok. Ah, okay.
0: Però bueno, per qui l'interessi i pugui anar i tot això...
1: A veure, jo sincerament, per lo que és, jo m'ho gasto, els 17
0: euros. Home, és que aquest any...
1: Perquè és un recinto bastante potente, no com la Japan, que és només com un sector, i el Saló del Manga és todo. És el Gran Via, no, em sembla?
0: Sí,
1: és enorme, és... bestial.
0: És increïble.
1: És molt xuli.
0: Val la pena. I és que amb el que han confirmat, o sigui, uau, yes. Si us agrada una mica l'anime, o sigui, segur que algun nom us sona.
1: I no només l'anime, jo que sé, videojocs, perquè també fan apartat de Nintendo i aquestes coses.
0: I pels K-popers també tenen tendes de K-pop, cada cop tenen més, de fet.
1: Sí,
0: així
1: sí.
0: Que, si us agrada Asia, Saló del Manga ha de ser una
1: go
0: parada 100%, o sigui, és que 100%.
1: És com la Comic Con.
0: També, també, que van invitar els de One Piece un any, o sigui, uau. És que últimament els eventillos per aquí a Espanya estan que se salen, eh?
1: Yes.
0: Que guai. Per nosaltres això és perfecte, eh? Perquè estem aquí.
1: Yes.
0: Ho hem disfrutat tot.
1: La friquis estàs. En fi. Anem a una cançó, va.
0: Vinga, va, posem
1: Lost
0: una cançó.
1: Lost in Paradise.

0: pepinazo.
1: Me encanta. Además, con sus trompetillas.
0: Ahora imaginaos eso, solo del manga. Es que temazo.
1: No me imagino, es que la gente se lo va a gozar. Es que es maravilloso.
0: Vale, cambiem una mica.
1: Sí,
0: d'així, com
1: así de golpe.
0: Tessitura. I tirem una mica a tradicions d'Àsia, però estiuenques. Comencem
1: clar,
0: per les
1: com
0: estiuenques.
1: Com que estem a l'estiu, claro. Sí. Ja més endavant farem tradicions perquè tenen moltes.
0: Exacte.
1: Moltíssimes i es pot parlar molt. Tradicions d'estiu.
0: Vinga.
1: Pues Japó. Japó, per exemple, m'agrada molt Japó, perquè veig molta gent ara a l'estiu que està viatjant al Japó.
0: Sí.
1: Me da mucha envidia, por favor. No m'han seguit nada.
0: Llevar-nos també.
1: He tingut que, en plan... ¿Sabes eso de Instagram de configuración de no mostrar historias?
0: Hostia.
1: Porque, no, tío. Esto que es, tengo un amigo que está al Japón y cada día pues se va de paseo y pone historias y yo me levanto por la mañana del rollo en mi querido cama con el aire acondicionado así. Con una cara de jolines.
0: Bueno, ya nos tocará. Què m'expliques sí. de tradicions?
1: A mitjans d'agost hi ha una festa que és per... com honorar els avantpassats, que es diu Obon. Les famílies pues, van visitant cementiris, encenen fanalets i pues, fan danses tradicionals.
0: Oh, wow.
1: El que fa, pues, bueno, la gent el que fa normalment és que van, netegen, preparen com petits altars amb floretes, fruita, que pues, allà es creu que, pues, per exemple, al Mèxic fan, fiquen també com floretes i els hi donen menjar.
0: Sí.
1: I els hi fiquen menjar, com, para, com que vienen de visita i s'emporten a menjar. És molt maco.
0: Està guai.
1: Pengen fanalets
0: per
1: guiar els esperits, una mica també com allà a Mèxic, perquè fiquen espelmetes. I, bueno, pues això es celebren com unes danses tradicionals que es diuen Bon Odori.
0: Oh, wow.
1: I l'últim dia es fa, pues, cerimònies, que pues, es deixen com aquests fanalets que tu... un poc enredados. Encens i pues, salen com volando. Pues, també fan això i és molt muqui, molt cuqui. O també com fanalets que floten en els rius.
0: Oh.
1: I això és molt mono. Com queda tot així com il·luminat, molt cuqui. M'encanta, és preciós.
0: Jope.
1: Després del 7 de juliol a agost o així, en algunes regions del Japó fan el Tanabata, que és el Festival de les Estrelles.
0: M'agrada la paraula.
1: Tanabata. És molt cuqui.
0: És molt cute.
1: Doncs la gent escriu com desitjos en, com en tires de paper, de colors, dels que vulguis, que es diu Tanzaku, i les pengen en branques de bambú. Que no sempre hi ha branques de bambú, per exemple, en molts santuaris fiquen, pues, com en plan per colgar directament. Llavors va la gent, fica un desig, diu que sé, aquest any salut per la meva família o una cosa, sí, i ho penja.
0: Oh,
1: I es diu Festival de les Estrelles perquè hi ha una llegenda que a mi m'encanta, que és d'una princesa i un pastor que pues, els dos se querien, s'enamoraron i aquestes coses i van descuidar com les seves responsabilitats i tot això, en plan, com estaven tenint love, dejaron todo lo otro. I per això els déus com que els van castigar i els van separar banda i banda de la Via Làctea. Són dos constel·lacions. I abans, un cop a l'any, es troben. I és molt cuqui. M'encanta.
0: És com superbonic.
1: És supercuqui. I sempre fan com... Ara que es porta molt això dels drons i fan cosetes així molt xules també.
0: Que guai!
1: És boníssim. Llavors amb els drons fan com les dues constel·lacions com que se junten i...
0: Hòstia, que guai!
1: És precioso!
0: És que, guau!
1: M'encanta.
0: Guau, honestly, guau!
1: I després, molt conegut, lo dels focs artificials, hi ha festivals de focs artificials que es diu Hanabi Taikai.
0: Hanabi vol dir literalment foc artificial.
1: Sí.
0: És molt xulo.
1: Que és durant el juliol i agost i cada, bueno, cada ciutat pues, ho serà de la seva manera.
0: Que guai.
1: Focs artificials. I el que és habitual és que agafes tu cestita de pícnic i aquestes coses i et poses als parcs o a la llespa a prop d'un riu o alguna cosa així i pues, menges amb la família i pues, contemples.
0: Que guai. Jope, és que tradicions així i guau.
1: Yes. Després està el Matsuri, que són més o menys el mateix, com festivals, que això ho hem vist molt a animes, que pues, és com en cada poblet o alguna cosa així, són minifestivals, com un poco festa major.
0: Sí, van fer un Matsuri aquí a Barcelona,
1: sí,
0: crec.
1: Que són paradetes amb menjar, música, persones vestides amb yukata.
0: Que guai!
1: Yes. I cada ciutat pues, té el seu propi Matsuri.
0: A veure si l'any que ve podem anar al Matsuri.
1: I a mi m'encanta, perquè aquí a Barcelona van portar que fan pues, les paletes aquestes menjar i fan menjar típic, que és com el yakitori, que són com las broquetas estas de pollito.
0: ¡Ah! ¡Oh, qué rico!
1: El takoyaki son las bolitas de pulpo, eso me encanta, tengo una obsesión. Así dolce, pues también está el kakigori, que eso me encanta, es súper fresquito. Aquí va a salir una ya en molt jocs que ho fan ara, lo del kakigori.
0: Pues
1: sí, a Gràcia. Que
0: tocarà.
1: És com el gel aquest picat i li fiquen com el xarop pues, de sabors i està molt bo. I les pomes caramelitzades, que també molt vistes.
2: Que rico.
1: I, pues eso. I també hi ha les paradetes aquestes que jo l'he vist 127 vegades en animes, que és, per exemple, la típica que tens que pescar peixets amb la pala aquesta, que és com de paper, i tens que pescar-lo antes de que se te deshaga el paper.
0: Sí.
1: Pues eso.
0: Que guai.
1: És molt xuli.
0: Ai, és que tradicions així... Ai.
1: Són molt maques. M'encantaria anar a l'estiu només per això.
0: Per les tradicions. És que és una
1: passada.
0: És
1: supercuqui.
0: Superxulo tot. O sigui, tot és com superxuli.
1: A l'estiu les fan molt xules i trobo que a l'hivern i a la tardor també les fan molt xules. Perquè també donen com l'entrada a l'any i aquestes coses. Precioso. Bueno, ya no me enrollo más, perdón. Anem a ficar una cançó, perquè soy muy pesada.
0: Fiquem una cançó, a veure què tal.

0: Songkran, que
1: tu
0: estava
1: infestada l'aigua. Sí, ja vam parlar, vam fer un especial del Songkran, sí. Així que no tornarem a repetir-nos.
0: Exacte. I després jo vaig ficar el Cao Panza, Fanza, no sé com es pronuncia.
1: Ni idea, no sé tailandès. Encara.
0: Sí. Que és com marca l'inici de, del retiro de, dels monjos budistes.
1: Oh, wow.
0: Durant, com que també hi ha, a l'estiu hi ha pluges i aquestes coses, pues és com el procés de, que se retiren.
1: Que guai.
0: Y es muy cool.
1: Tienen cada evento, así, wow. Asia es un mundo, literalmente.
0: Y fan como procesiones, qué humilitas también.
1: Oh, wow.
0: Muy cute.
1: Wow.
0: Y a Corea fan el sambok, que okay. És això dels tres dies més calorosos de l'any, que ho passen fatal. I és tradició, pues, menjar el samgyetang, no sé com es pronuncia, que és com el pollastre aquest farcit.
1: Oh, amb ginseng, que rico.
0: Mm,
1: fa bona pinta, fa molt bona pinta. I de Xina, què m'expliques?
0: Pues està el Festival dels Vaixells del Drac.
1: Oh, wow, sona com molt guai, no?
0: Yes. Que és entre maig i juny.
1: Ok.
0: Segons el calendari lunar, perquè esto yo no lo entiendo nunca. Ho vam explicar una vegada i és com molt difícil.
1: Sí, sí, no.
0: I hi ha com curses de vaixells, que són com dracs.
1: Oh, wow.
0: I es menja com aquest arròs glutinós embolicat amb fulles.
1: Que guai. Imagina't una cursa pel riu, però vas muntat en un drac.
0: Estaria genial.
1: Molaria un munt, o sigui, what?
0: És molt xulo.
1: En plan, pinta com massa bé, en plan, what the fuck?
0: És molt xulo. I després està el festival Qixi.
1: Qixi?
0: Que és com el Sant Valentí xinès. Pues es celebra també a les... lo de la llegenda que he dit abans.
1: Ah, vale, vale, és com la mateixa...
0: És com bastant internacional en el sentit d'Àsia.
1: O sigui, la llegenda aquesta és com... molt d'Àsia.
0: Sí.
1: I hi ha diversos llocs que l'utilitzen.
0: Sí, que celebren lo de, pues, esto de las estrellas, no sé què. Pues, ells celebren com que són dos enamorats, pues, celebren com el Sant Valentí aquest xinès i celebren pues, això que es tornen a retrobar.
1: Xina sento que és com molt, molt d'això dels enamorats i tal, perquè també
0: sí.
1: el 20 de maig també és com per ells, és com un Sant Valentí, perquè es veu que 5-20... o 520, que, perquè ells posen el mes primer, llavors és el 5 del 20. O sigui, per nosaltres seria el 20 de maig, però ells ho posen com al revés. I es veu que en xinès dir 520 sona molt semblant a te quiero en xinès, i llavors es veu que és com el dia de... O sigui, sento com que Xina, això de l'amor,
0: sí.
1: És com que ho té com molt...
0: Són molt amorosos.
1: Que guai, o sigui, realment, que bonic, no? Aquí no tenim tantes coses, tio.
0: Aquí tenim
1: Sant Jordi
0: i també per tema internacional Sant Valentí.
1: Però ja sento com que, no sé, ara el festival aquest, jo sabia lo del maig, suposo que també celebraran Sant Valentí com a tal.
0: A mi m'encantaria que aquí celebrés això de la llegenda aquesta, perquè és molt maca.
1: És molt bonic, o sigui, ara
0: que
1: m'ho has explicat.
0: Mira els estels, jolines!
1: Posa una reclamació...
0: Me parece una cursilada, però m'encanta estar cursilada.
1: Posa
0: gràcies.
1: Una reclamació i fem que al Prat del Llobregat es celebri un dia...
0: Ei, pues no ho veig malament.
1: Tothom a veure les estrelles,
0: sí.
1: Posem una queixa...
0: Fica com tombones i estàs així.
1: Tothom al centre i veure les estrelles.
0: Lo dolent és que com que hi ha tanta contaminació en general en Barcelona, no es veu quasi res les estrelles.
1: Bueno, però aquí tenim el camí a la platja.
0: Oh, això m'agrada més.
1: Anem...
0: A la platja.
1: Vinga, fem els miradors d'avions, tothom amb la seva tombona, a veure les estrelles...
0: Oh.
1: Per veure la d'això dels enamorats. A vegades passarà un avió per sobre i els deixarem de veure, però...
0: Tant en aquest avió.
1: Però bueno, podem proposar-ho, ho proposem.
0: Vale, anem a una cançó.
1: Vinga, va, els Núria.
0: Yeah. Come on, let me out.

0: Núria. Núria, que van venir aquí a Barcelona, són tenir.
1: Yes, és veritat. Tu els vas veure, no?
0: Yes, els vaig veure, Van fer un dance random.
1: ¿Dónde no has estado? ¿Me lo puedes explicar?
0: En Japó, mira, ¿ves? Que vale. Parlàvem.
1: Sí, cierto, es que millor. En fin. Volia enllaçar això de tradicions amb una cosa molt típica, que també és d'Àsia, que aquí trobo que no ho tenim tant, o potser no m'he fixat, però no ho tenim. Que és això de... los amuletos para la suerte o això de mal de ojo.
0: Aquí, mira, que se me... que em vingui així al cap de coses d'aquí de la sort, el trèvol de quatre hojas.
1: Ah, sí.
0: Però ja està. O sigui, no
1: però
0: sé
1: dir... molt internacional.
0: Sí, per no això, també. Però no et sé dir rotllo algo més específic que això, que potser hi ha, però jo ara mateix... Jo sé sí, de la mala sort, rotllo, si passes per sota d'una escala o el gat negre, però de la bona sort no,
1: no tinc
0: sé
1: ni idea.
0: Dir.
1: Jo
0: que tampoc. Aquí hi ha, si hi ha alguna cosa així que tu m'expliquis, a veure si se m'ocorreix alguna cosa similar.
1: Segur que tothom en algun moment ho hem vist, el Maneki Neko, que és com aquest gat de la sort que té la puteta així aixecadeta.
0: Ah, la puteta aquesta que es mou.
1: Sí, que és com per atraure fortuna i prosperitat.
0: Em sembla que era de decoració i punt.
1: No, perquè sempre si et fixes va com amb una maneta així com amb una...
0: Per pedir dinero.
1: Sí.
0: Ah, ho dèiem
1: per conya. No, sí, o a vegades té com una safateta i amb monedetes o alguna cosa així i l'altra pues, la mou.
0: Ah, és per demanar la fortuna o alguna cosa
1: així.
0: Sí, per,
1: per atreure és molt cuqui.
0: Que guai.
1: Després està el omamori, que jo en tinc una casa, que són com pequeños saquitos que esto como están bendecidos que ho donen al... no lo dan, lo tienes que comprar.
0: Ho compres
1: en els temples budistes o sintuistes.
0: Oh, wow.
1: I ja per moltes coses, ja per la salut, per l'amor, per la feina, per protegerte en general pues, de mal de ojos, de no sé què. I la gràcia d'aquest saquet és que no el pots obrir perquè està dins com posat en un papelito, pues, jo que sé, el kanji o el que sigui, de pues, bona suerte. O suerte en l'amor, o coses així.
0: Oh, wow.
1: I el guai allí és que m'agrada perquè és, per això volia enllaçar com tradicions, perquè allí, a part, sempre amb l'omamori et dura un any. Això de la bona sort o com aquest tipus de manifestació. I abans tu tens que anar a tornar al temple i fan allà una cosa que és com una crema.
0: Ostres.
1: Els cremen.
0: Ai.
1: O sigui,
0: no m'esperava jo això.
1: T'hacen com un feicito i tu cremes tu o memori. Lo quemes. I després tens que agafar un altre.
0: Collons. Això és per capitalisme. És el que t'anava a dir. Això és molt capitalista, de vinga a gastar. Per consumisme.
1: Però ho trobo molt xuli perquè està més anar a posar al temple i fer aquest tipus de
0: tradició. Bueno, clar. Suposo que per anar amb família i tal i anar i això...
1: Yes.
0: Està guai, realment.
1: És molt xuli.
0: És que aquí no tenim aquestes coses, realment.
1: Després una altra cosa que m'agrada molt, que són com les... que tu vas als temples i et trobes com aquestes tauletes de fusta penjades a tot arreu que dices, que han escrit aquí?
0: Què és això?
1: Que es diuen Ema.
0: Ima.
1: Ema. No sé, que pues, escriuen pues, de Sitges.
0: Oh.
1: I també és molt típic...
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
5: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
4: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
5: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
6: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ara agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
7: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Bas Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Cosme FM, ventana radiofónica de el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. Avui acaba la programació habitual del Prat Ràdio amb el butlletí informatiu de les 7 de la tarda. Al llarg de l'estiu, l'emissora local seguirà oferint continguts variats i de qualitat, si bé ho farà en un format reduït. Pels matins s'emet l'Obert per Vacances, el magazín nacional que emet la xarxa i en què hi participen desenes d'emissores del país, inclòs el Prat Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 11, podeu conèixer tot el que passa a Catalunya amb la Núria Cartanyà i la resta de col·laboradors i seccions. L'actualitat pretenca seguirà tenint seguiment a través del Prat Digital i el Prat Televisió, així com les nostres xarxes socials. La temporada radiofònica al Prat Ràdio torna a partir del 7 de setembre amb el Planeta Prat, els serveis informatius i el Prat Esports. Un nadó de només un any ha salvat la vida aquest dissabte gràcies a la intervenció de dos agents de la policia local. El nen es va ennuegar amb unes engrunes de pa quan dos agents que feien tasques rutinàries van arribar al domicili alertats pel pare de la criatura. Va poder fer la maniobra de Heimlich al nadó per alliberar-li les vies respiratòries fins l'arribada dels serveis d'emergències mèdiques. La mare del nen ha visitat la prefectura de la policia local per agrair als dos agents la seva intervenció vital.
9: Yo el mérito no se lo quita ninguno, pero de todos los cuerpos que vinieron, pero para mí, los dos que vinieron a mi casa en ese momento tan crítico, el ángel de la guardia de mi hijo.
7: Els agents no se senten herois i consideren que aquesta és la seva feina. Recordeu que en cas d'emergència heu de trucar al 112.
8: Esports.
7: L'atleta pretenc Javier Lorente ha estat convocat per formar part de la selecció espanyola que competirà al Campionat d'Europa d'Atletisme, que es disputarà del 10 al 16 d'agost a Birmingham, a Gran Bretanya. La Reial Federació Espanyola d'Atletisme ha confirmat aquest matí la seva inclusió a l'equip estatal per la prova dels 400 metres tanca. Fins aquí aquest últim butlletí d'avui divendres 31 de juliol. Nosaltres ho deixem aquí fins la temporada que ve. Tornem el 7 de setembre amb la programació habitual. Des dels serveis informatius i la resta de companys i companyes del Prat Ràdio, els desitgem unes molt bones vacances.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

nit quan estic amb tu. Digue'm on sóc quan estic amb tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

causi cartera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: vida de esta señora.
1: Best one
0: in the cámara.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Deu ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara el disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes a

tostadas.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
1: Rompe-lo, rompe-ho, trenca.
2: I sona una cançó.

dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema la llibertat.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat. Yeah, best never

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: chaque temps dira cançó.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat.
1: Que s'ha
3: borrat què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Quants vídeos?
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: comença por tu.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.